0: sabes qué puedes hacer, llama a Murprotec.
1: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
2: Si somos
3: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
4: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
5: Hola, bon dia. Amb l'anunci d'avançament electoral de Pedro Sánchez, els partits catalans ja han activat la maquinària per confeccionar les seves llistes abans del 20 d'octubre. Laura Pons, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
5: Esquerra Republicana ha de resoldre en pocs dies l'estibantós que té amb la seva figura visible, Gabriel Rufián.
6: Estibantós entre Junqueras i Rufián pel front d'Esquerres. De fet, encara ahir mateix, el portaveu dels Republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
7: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
6: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra, cal fer campanya per Esquerra.
7: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina...
6: Hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
5: 7 i 22 minuts per la seva banda, Junts per Catalunya prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Puigdemont si avui el Constitucional avala la llei d'amnistia. Els juntaires respiren després que Aliança Catalana hagi confirmat que no es presentarà en aquestes eleccions espanyoles. Xavier Balló.
8: Junts vol aprofitar que no tindrà la competència de l'extrema dreta i també el possible impuls que pugui tenir un retorn de Puigdemont en plena campanya electoral. El partit hi ha certes expectatives que pugui coincidir una cosa amb l'altra, però tampoc ho donen per fet, ja que són el Constitucional, amb la seva decisió d'avui, i el Suprem, els qui tenen la paella pel mànec amb els tempos. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat en aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
9: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals, per tapar la seva incapacitat.
8: El partit reuneix aquest vespre al Consell Nacional per fer els primers tràmits per elaborar les noves llistes.
5: I a l'espai de l'esquerra, Susana Ruiz, bon dia.
10: Hola, bon dia.
5: En les properes setmanes s'ha de determinar si Ada Colau torna a la primera línia política amb el front ampli que s'ha presentat aquest dilluns.
10: Els comuns volen tenir molt protagonisme en aquest nou front ampli, aquest és el nom, i estan mirant com fer-ho. Colau va deixar la porta oberta fa uns dies a tenir un paper rellevant si realment es forma aquest front d'esquerres unitari. Colau, en declaracions a Televisió Espanyola.
11: Entonces, claro que me gustaría que estuviera Irene, pero también me gustaría que esté pues Mónica Oltra, aunque sea candidata a la alcaldía de València, creo que es un nombre imprescindible para un frente amplio de izquierdas. Me encantaría que estuviera Gabriel Rufián, ¿no? Si finalmente Esquerra Republicana no se lo impide, pues me encantaría que estuviera Gabriel Rufián.
10: De moment, qui encapçala les converses a l'espai és el ministre Ernest Urtasun, que no es tanca una candidatura unitària en Podemos.
12: Que nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el frente amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda.
10: Per la seva banda, la CUP debatrà dissabte vinent si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals. Els copaires no van obtenir representació ara fa 3 anys.
5: I pel que fa a les pluges, avui esperem un nou front que novament deixarà pluges torrencials. Quina és la previsió del temps?
13: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
10: Doncs s'espera l'arribada d'aquest nou episodi d'aiguats de gran intensitat a partir de la tarda vespre i s'estendrà durant tota la nit i matinada fins demà. A la tarda els xàfecs amb llamps i trons poden afectar el Camp de Tarragona, l'Ebre, les comarques del Pirineu i Prepirinenques i també les de Ponent. Al vespre arribaran fins a la Catalunya central, al litoral i al prelitoral central i fins al sud de la Costa Brava. Avui el matí serà més tranquil amb algunes boires matinals i alguna primera gotellada.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
5: I sobre els aiguats encara... Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers des de dissabte. Es diu Rami i té autisme.
10: Va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge, espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció i demanen ajuda a la ciutadania per trobar-lo. És un noi moreno, té el cabell negre arrissat i va vestit amb una samarreta de color turquesa i un pantaló de color taronja. Encara no ha aparegut el jove arrossegat tampoc per la Riera de Pineda diumenge. Trobar-los tots dos és ara la màxima prioritat.
2: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1, com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
10: És el que deia el president Salvador Illa.
5: El Departament d'Educació diu que, malgrat les incidències acumulades en 3 dies seguits de pluja intensa, avui obriran tots els centres educatius d'infantil, primària i secundària.
10: No podran obrir, en canvi, la llar d'infants al Garbí de Sant Adrià de Besòs i 2 centres de formació d'adults a Ripollet i Granollers.
5: I pel que fa als centres sanitaris, els aiguats també han provocat afectacions en diverses instal·lacions, són a Granollers, Barcelona i Girona.
10: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels més perjudicats. L'hospital més gran de Catalunya ha hagut de traslladar diversos serveis afectats per la pluja, segons el Departament de Salut, però no ha calgut anul·lar activitat assistencial. L'Hospital de Granollers també ha tingut especial afectació en diversos serveis, tot i que s'ha maniobrat per mantenir-los oberts en altres ubicacions doncs, del mateix espai. S'ha hagut de tancar o traslladar serveis, hi ha hagut inundacions i goteres i els usuaris han tingut molts problemes per poder arribar al centre. A més, diversos centres d'atenció primària d'aquestes mateixes zones, Barcelona i el Vallès Oriental, sobretot, també han patit desperfectes.
15: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
5: 7 i 27 minuts del matí, la manifestació de nit a Barcelona per defensar l'accés a l'habitatge va aplegar unes 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. Tot va anar bé fins que, un cop acabada la marxa, alguns manifestants es van enfrontar amb els Mossos.
10: Segons la policia catalana, els aldarulls han acabat amb 13 persones detingudes, tot homes adults, menys una noia menor d'edat. També hi ha, diuen els Mossos, una 30ena d'agents ferits.
5: La periodista israeliana Amira Haas, que fa 30 anys que explica des de Palestina l'ocupació de la franja, és ara a Barcelona per recollir un premi i ha llançat aquesta reflexió. Diu que els periodistes han d'informar dels fets. Una altra cosa és que el públic vulgui saber la veritat. Àlex Ochoa.
16: La periodista va recollir ahir al vespre el Premi Vázquez Montalbán de Periodisme Internacional que atorga el Col·legi de Periodistes i explicava la seva frustració davant els qui no volen informar-se del que els envolta.
17: Tenim el dret de donar informació, però el que no podem és obligar la gent a que vulgui saber. No podem forçar-los a saber, ni tampoc a que vulguin saber. To know and to
16: want to know. El jurat del premi, que no s'atorgava des d'abans de la pandèmia, reconeix la periodista Amira Haas com un exemple de defensa de la llibertat d'informació.

0: En dos minutos seguimos con Nita aquí en el Festival de Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
2: Radio Lleida, Cadena Ser.
3: Tallers Àngel Roig. Distribuïdor oficial Lieber, Takeuchi, Tabe i Dauch Motors. Trobareu maquinària per àrids, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig. Fem del servei la nostra marca.
4: Recordes un dia que hagis descansat bé? Segur que sí. Simplement has dormit bé, res més, però et sents viu, atent, vital, amb una altra energia. Has tingut una bona qualitat de son. Et proposo passar pel nostre espai descans a Mac Mobles Areco d'Alcarràs. Tenim un espai dedicat només al descans, al teu descans. A tu, Mac Mobles Areco d'Alcarràs, el polígon Panamà. Vine i comença a descansar bé.
5: Comercial Pintures, el servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació, ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures, sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón, i a la web pintures.com.
6: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai Ponés.
7: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
8: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
9: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Seki.
8: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
9: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
10: Vine a Ilerdent, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
11: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
10: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
11: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
10: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
12: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
13: Avinguda de l'Estudi General 15, Lleida.
14: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
15: Seguro que a estas alturas ya sabe que el 29 de noviembre hay elecciones generales. Si no va a estar en el municipio en el que le toca votar o no sabe si ese día podrá liberarse a tiempo para ir al colegio electoral, recuerde que desde hoy ya puede pedir el voto por correo. La solicitud puede tramitarse de forma presencial en cualquier oficina de correos o también de forma telemática. Una vez hecho el trámite, recuerde que deberá ejercer su derecho al voto antes del 26 de noviembre.
14: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
16: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
17: Pues todo lo que quiera bucear.
16: ¡Genial! ¿Y cuánto oxígeno me queda?
17: El que quiera también.
16: ¡Ah, qué bien! ¿Y cuántos peces me quedan?
17: Los que quiera, a ver, será por peces.
16: ¿Y cuántos cetáceos?
17: Usted es el ganador de Eurojackpot de la ONCE, pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
18: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la ONCE. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Millonario forever.
19: ONCE. Bien jugado.
20: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Esto es Nita.
1: En la SER, hoy por hoy.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, Sique, com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

Dues estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Lluís. Aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Lluís amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores, ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Lluís, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Lluís Tosar, a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acabem.

0: ¿Conserves tú o no?
1: No, no, no. Jo en el moment que...
0: Aviam si podem millorar la comunicació amb el Jaume Marcet, que ens ha dit que no conserva el vídeo.
2: Clar, però aquí... Igual que està al museu el tovalló, igual al museu de l'AFA hi hauria d'haver aquesta cinta, no?
0: Sí, l'UVHS, clar, el temps ha canviat molt, ara les imatges circulen a punta pala, abans no era tan fàcil trobar-les.
2: Els joves deuen flipar, no?, que s'hagués de fer una cinta perquè l'Argentina coneguessin el jugador amb el ràpid que avui va tot amb la globalització i les xarxes.
0: Jaume, em deies que el vídeo tu no el tens, eh?
1: No, no, no. Jo aquest vídeo realment, simplement em van demanar que el fes, el vaig fer, vaig demanar als meus companys tècnics, perquè jo de tècnica no en sé res, que el fessin, o sigui, que passessin en un VHS, i jo li vaig donar l'Horacio i ja no vaig saber res més d'aquest vídeo. I,
0: recordes almenys
1: no
0: quines jugades hi havia o quan durava el vídeo, més o menys? Això ho recordes o no?
1: Jo el que sí que recordo és preguntar-li a Horacio, però què quieres exactament? Pon lo que quieras, pon por jugadas y tal. Y yo le decía, a ver, es el vídeo más fácil de mi vida, porque qualsevol partit de Messi, qualsevol jugada, yo recordo agafar gols, agafar alguna jugada, però clar, vull dir, així d'un altre jugador potser has d'anar allò mirant el detall, mira, aquesta jugada està bé, però clar, de Messi, qualsevol jugada que agafi ho hagués fet un sec i hagués posat imatges bones de Messi, no? Només calia posar jugades de Messi que tenien moltíssimes gravades. Em va dir, no, que no sea muy largo i tal, i res, vaig posar 4 gols i 4 jugades i ja està. Vull dir que em va dir que tampoc fos un vídeo massa llarg, però jo crec que només això, veient un minutet, ja et quedaves una mica amb la boca oberta.
2: Tu en aquella etapa ja flipaves amb Messi, no?
1: Flipava, però amb colors. I el que al·lucinava, i encara al·lucino, és que això no tenia cap transcendència. O sigui, eren només els que anàvem allà, la gent que estava allà, com que no hi havia xarxes socials, com que en aquell moment també Barça TV s'emetia només per via digital i no era... La majoria de gent tenia Canal Plus i llavors era com que no hi havia allò que diuen ara els joves, el hype aquest. O sigui, Messi passava totalment desapercebut. O sigui, no el coneixen a Argentina, però és que a Barcelona tampoc. Jo els deia a tots els meus amics i la gent no em feia ni cas, vull dir, i la mateixa premsa, ni l'esport, ni el món deportiu, alguna coseta, però molt, molt poc, vull dir, hi havia, així com amb altres jugadors, jo sé, Ivan de la Peña, jo recordo que és anterior a Messi, hi havia molta expectativa de, oh, Ivan de la Peña, el niño prodigio, i amb Messi no, jo encara això al·lucino, perquè no entenc per què va passar això. Si va haver zero expectativa amb Messi quan estava el juvenil, i era la bomba, i en canvi ningú en parlava.
3: Sí, ¿qué voy a decir en este sentido? Sí, que la verdad que... yo me acuerdo de el primer gol que metí, que me empieza a decir, es Maradona, pero es pequeño, Maradona, pero es pequeño. Y yo pensando, pero se está volviendo loco el chico, se está volviendo loco. Y se volvió loco, pero por un primer gol.
1: ¿Sabes quién me dijo esto por primera vez? ¿Qué? La primera persona que me dijo es Maradona, es el que ahora es el seu entrenador al Inter de Miami, que es Guillermo Hoyos. Que Guillermo Hoyos va ser l'Inter de Miami. Sí. Va ser el seu entrenador al juvenil B del Barça.
3: Sí, ahora sigue siendo mi entrenador, sí, claro.
1: Era argentí y ella em va dir, yo he jugado con Diego y este es el nuevo Diego. Y yo pensaba, hostia, yo ya el veía molt bo, pero pensaba, puché, oye, quizá exageras un poquito, ¿no? Como buen argentino y tal. Y em va dir que no, hazme caso. Y realmente después vaig dir, no, es millor que Maradona.
0: Jaume, gràcies per recordar aquesta història amb nosaltres, eh? Fixa't com ha canviat la pel·lícula ara que hi ha xarxes socials i les imatges circulen a la velocitat de la llum per tot el món de manera immediata. Que vagi bé!
1: Vinga, adeu!
0: Et llegim al diari Esport i també et veiem a ADN Barça. Aquestes són veus d'aficionats que avui acomiadaran a Messi.
4: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo, más no le podemos pedir, ya nos dio toda la felicidad, ya no nos tiene que explicar nada.
5: Voy a venir temprano, esto pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea con la camiseta de Argentina. Te juro que es más fuerte, ¿viste?
6: Gracias por todo lo que nos dio y por ser el más grande del mundo. Eso, me parece que... Creo que mira, a mí me, Maradona es como que, bueno, fue muy grande, ¿no? Pero

0: pero Messi me parece que abarca mucho más. Así que gracias por eso.
1: Tengo la dicha de vivir en este increíble país y de poder tener más cerca a Messi y no sé cómo decirte, creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca, a menos que, no sé, vaya a Estados Unidos y lo vea jugando en Miami.
2: Fixa't la responsabilitat que tens avui, Flaqui, de narrar aquest comiat, que hi ha gent que només imaginant-se'l, són veus d'espectadors que avui estaran a Monumental de River, només imaginant-se el moment, ja ploren.
3: És que Argentina està ara mateix commocionada. Marxa un jugador que els ha portat a uns nivells impensables. I a part amb aquesta relació que hi ha hagut entre els argentins i Messi, no? No cal fer gaire memòria per recordar allò del pecho frío dels inicis, quan les coses no li sortien bé, les crítiques que rebia, que el titllaven de que no cantava l'himne, que era més espanyol que argentí, que només rendia el Barça, i fixa't ara doncs, com han canviat les coses. Al final són dues Copes Amèrica, és un Mundial, és una finalíssima, són dos sotscampionats del món, un Mundial sub-20, una medalla d'or olímpica. Clar, és que el palmarès de Messi amb la selecció també és una autèntica barbaritat.
2: El nostre quiosque de capçalera...
3: Sí, home.
2: És argentí.
3: Deu estar plorant també ja a casa.
2: Avui m'ha enviat un missatge. Veràs la despedida del número 1. I li dic sí, claro. I diu, hoy se derramaran làgrimes.
3: Segur.
2: En Monumental. Agut Grau, què tal, com estàs?
4: Bon dia, sí que, què tal?
2: El millor quiosc de Barcelona, no?
4: Aquí ens trobem, exacte.
2: Coqui,
5: estàs... sí que...
2: què passa?
5: Bueno, aquí, llegó el día, ese día que no quería que llegue.
3: ¿Y cómo lo llevas?
5: Y estoy un poco sensible. Estoy sensible porque no sé si esta vida me va a devolver todo lo que me dio el genio este.
6: ¿Soy yo el genio?
5: Estamos de capa caída.
6: Oh, muchas gracias.
2: Vas a trasnochar hoy, ¿no? Vas a trasnochar para ver el adiós de Messi.
5: Y lo voy a dar todo. Hoy lo voy a dar todo. Si es necesario, me pondré dos palillos así en los ojos para no dormirme.
2: Piensa que mañana tienes que madrugar, que hay que llevar a los niños al cole, ¿eh? Y sobre todo, el partido lo ves, pero escúchalo por la SER, que lo vamos a dar, entre otros, por gente como tú.
5: No tengo duda de que el Flaqui le va a dar todo lo que hay que darle. De emoción y sentimiento para despedir al number one.
3: Será difícil estar a la altura de lo emocionante que va a ser para los argentinos y el adiós de Messi. Si te tienes que quedar con una imagen del Messi de la selección, ¿con qué te quedas?
5: Cuando pasa por delante de la copa y la mira, frena, retrocede, le da un beso y sigue caminando.
3: Qatar.
5: Qatar. Bueno.
2: Ay, Coqui, un abrazo. Aut, per cert, Aut, quants anys tens tu?
4: Jo, 21.
2: 21. Clar, tu deus recordar poc al Messi del Barça, perquè eres molt petit, no?
4: Sobretot el millor Messi, el del 2010-2015, em costa recordar-lo, sí.
3: Sí, 2010, clar, és que...
2: 2010-2015 sí, li costa recordar-lo.
3: L'Aut neix quan Messi ja ha debutat amb el primer equip del Barça.
2: Clar, quin any vas néixer, Aut?
4: El 2005.
2: Clar, Messi ja ha debutat amb el Barça. Sí, sí. O sigui, Messi debuta amb el Barça abans de que neixi l'Aut. Grau, tio, és bèstia, eh? Com passa la vida.
3: Aut, un VHS, tu. Aut, una cinta de VHS, tu.
4: No les domino.
3: Ni idea, eh?
6: Rebobinar con un Faber-Castell, no lo sabe, ¿no?
4: No.
2: Ay, gracias.
4: Muchas gracias.
6: De verdad que... Muchas gracias al kiosquero, ¿eh?
7: Coqui, grande
2: Coqui.
6: Coqui, nada, que...
2: Un grande.
6: Esta noche, nada, estoy ensayando ya el discurso de
3: sí,
6: al adiós.
3: Sí, porque está previsto que cuando acabe el partido, si tú vols, puguis adreçar-te a
6: sí,
3: la gente.
6: Sí, estoy pensando en varias... Tengo varias ideas y esta ¿sí? seguramente es la que voy a decir.
2: ¿Este es el discurso que vas a pronunciar?
7: Sí. Exclusiva. Sí.
6: Buenas noches, Argentina. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre tuvieron conmigo. Bueno, siempre. Primero de todo, quería recordar mis primeros años por la selección argentina. Se dijo de todo, no tiene sangre, no merece las camisetas, no juega. Maradona nos dio el Mundial, pero con Leo no lograremos nada. Un abrazo, ¿eh? Sorete, pelotudo, hijo de remil puta. ¿Qué? Luego quisiera recordar el Mundial 2010. Donde tuvimos un equipo espectacular, pero no ganamos nada porque pusieron de seleccionador a su amado Maradona. que iba ahí por la cancha, era espectacular, ¿eh? Pero de entrenador igual no le iba tan bien estar pegado a la raya lateral, sorete, pelotudo. Pero claro, ustedes quieren separar la obra del artista. También quisiera recordar el Mundial 2014, donde logramos llegar a la final y seríamos campeones si de delantero no hubiéramos tenido un tuerto con escopeta de feria.
3: Por favor.
6: Oh, porque yo puedo poner a los mejores centros del mundo, que si lo remato un pelotudo, hijo de 400 sistemas solares repletos de putas, es un problema. También, cómo olvidar el Mundial de 2022 contra la mejor Francia de la historia, el mejor momento de mi vida, con Nahuel Molina de titular y dos locos de manicomio de centrales. Por último, también lamento mucho no haber podido ganar el Mundial con 39 años, habiéndole llevado a la final yo solito, siendo el mejor del torneo, porque capaz que nos bailó hasta Egipto.
3: Sí.
6: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
2: ¿Os imagineu que fes aquest discurs? Seria tan gran?
3: Seria diferent.
2: Avui estaràs fent els comentaris del partit, no, Bruno?
8: Sí, aquí estarem fins a les 3 de la matina, o fins quan acabi el partit.
3: No, no,
8: i de fet, aquesta història que heu explicat al principi, l'expliquem al podcast que vam fer fa 2 anys de Leo l'Argentino, que de fet expliquem que aquella generació de jugadors del Barça amb Cesc Fàbregas, Piqué i companyia van apretar molt fora la Federació Espanyola i a Messi perquè aquestes històries s'unissin, perquè Messi fes una prova amb Espanya, perquè anés alguna convocatòria amb Espanya, però Messi ho tenia clar des del principi que ell volia ser argentí i jugar amb Argentina.
2: Ens ho ha explicat Horacio Gazzoli, que ell tenia clar que volia jugar amb Argentina, el que passa és que Argentina no el coneixien, no sabien qui era perquè de nen ja havia vingut a viure a Catalunya. Són 1:15 del migdia avui. A partir de la 1, en el tram final del Larguero, Argentina Benín, a Monumental, amb la narració del Flaqui, el comiat de Leo Messi amb la seva selecció.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Aviam, Flaqui, notícia important d'ara mateix i que farà flipar a l'audiència. José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Sigue, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿A quién acaba de fichar el Getafe, que es el próximo rival del Barça en la Liga este fin de semana?
10: No tenemos las campanas al vuelo, no tenemos las campanas al vuelo, todavía no le ha fichado, pero está en conversaciones, está en negociaciones, incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato, y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el FC Barcelona.
3: No está mal,
10: están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en esos límites tan estrictos que tiene el Getafe, pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento.
2: Al tanto la noticia de ara mateix, eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morro, eh? La operació. Gràcies, Palacio.
10: Un abrazo, chao.
2: Noruega, Flaqui, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
3: Ho ha avançat Anton Meana a la cadena SER. La denúncia engloba 3 casos. El lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
2: Com?
3: FIFA Forward Enterprise.
2: Espanya tanca avui l'aturada de seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
3: Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, en una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Lamine Yamal.
2: Santi Denia.
3: Que el veu al nivell de la Lamine Yamal.
2: Potser s'ha passat una mica, no?
8: Igual sí, juga bé, ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
2: França i Itàlia no van fallar.
3: Els Zidane van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
2: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
3: Sí, sí, sí.
8: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
11: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, ¿eh?
2: Por
11: el
2: lesionaste.
11: Bueno, me lesioné muy gravemente, pero me voy a recuperar milagroso. Sí, sí.
2: Catacoll és baixa i no anirà amb la selecció.
3: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis del Barça, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Estràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia Pina...
2: Espera, aquí, torna.
3: Sí,
2: pilota a terra i torna.
3: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
2: Subjecte verbi
11: predicat. Has d'explicar, primer de tot, el per què està així.
3: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
11: Sí.
3: No viatjarà als Estats Units amb el grup.
11: D'estar massa estona de peu.
3: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al Clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Estràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara per aquesta darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
11: Perquè està empatxada.
3: Clar, de tants gols.
2: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
3: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
12: Quina il·lusió, no?
3: Sí, home, aquest el guanyaràs.
12: Ostres, el noi d'or. Sí, sí. I amb quina destral es talla?
3: No s'ha de tallar, és un,
12: el premi.
3: És un trofeu que et donen.
12: És una destral bona, no?
3: Ja
12: la intenció és fer-ne diversos talls.
2: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
3: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
2: És que t'ho posen difícil.
3: No és fàcil.
2: T'ho posen
3: a
2: molt
3: dos
2: difícil.
3: Quarts de nou a l'Olímpic de Badalona.
12: Sí, si queréis lo pronuncio això.
3: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a 7:45, partit de la FIFA Europe Cup.
2: El que t'hi juga s'escolta i si us ve de gust també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
3: Sí, però tu mateix, vull dir...
2: El Caras juga ara mateix a la ATP 500 de Tòquio, com va?
3: Sí, a partir de començat a les 11,
13: Ha guanyat el primer set al tiebre Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
2: El teu Sancho Panza.
8: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit del Caras no.
2: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz. Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
3: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
2: Ara sí, no, Willy?
14: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: Arroba que t'hi jugues.
2: És que en realitat els que manen el programa són la Elena de Diego i el Guillem Bernal, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
3: I sort que manen ells.
2: Vilamala!
16: Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
16: Se'm sent?
3: Sí.
16: És que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
2: És igual.
16: Mentre m'escolteu vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
3: Espero i desitjo que sí.
16: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui Argentina al Camp Nou, i també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
3: Caram.
16: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí sí, li diem al David que el guardi ben guardadet
3: ben
16: a casa seva. Sí, exacte.
2: Ja està?
16: Sí. Després, és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina. A la propera vegada te'ls llegeixo perquè encara
2: és interessant la seva carrera, perquè abans de guanyar dos Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre o tres.
12: Demasiada.
2: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport, ni que siguis el millor de la història.
8: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet, el que hagués estat el futbol internacional sense Messi, els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
14: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
17: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
14: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
17: Los dos mejores.

0: per les receptes sabroses i completes. Jou.
1: Com és natural, a gojos i felins els encanta Ounat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
5: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis,
6: sí que,
5: com que deia el temps.
6: Estem debatent aquí que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
5: De moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
5: No, 21 mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu, mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una idea o el que t'hi jugues ens informem.
7: Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no, eh?
6: No, jo tampoc.
8: Jo segur que sí.
5: Són benvinguts, eh? 50.000 euros.
9: Pues, ¿quieres?
5: Vale.
9: Venga, pues
5: porque
9: venga, pues
5: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes, bueno, que ese ya no es el grupo
9: jóvenes,
5: donde yo me meto.
9: Viejóvenes.
5: Viejóvenes.
9: Por ejemplo, no lo veo por qué no.
5: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció cap a Carles Puigdemont, i això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
8: Sense cap mena dubte.
5: Ho ha demostrat aquest cap de setmana. Sí.
9: ¿Quiere dinero?
5: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también
9: no.
5: Le viene bien.
9: ¿Por qué no?
5: Ahora se lo preguntamos, vale. Presidente. Abans, però, com sempre, el tío Faja.
10: Sí que...
11: ¡Sí que!
10: ¡Flaqui!
12: ¡Philip Coutinho!
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
13: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
14: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas.
15: ¡Arbancatera!
10: Ayer, en la fosa séptica que tiene Lecheristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25 y con una lupa.
16: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas, las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino, pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos, porque va de eso, de no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castor, un asalto en la banca llamado Figo.
17: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
17: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
18: La transparencia es para los demás.
5: En aquests micròfons, David.
10: Venga, que os mejoréis.
5: Una declaració que forma part de la història de la ràdio, Florentino, sí. Pérez dient-li a Jordi Martí la transparència per a los demás.
6: Són tres segons que retraten una manera de fer.
5: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
19: La verdad es que...
5: Tú no, el de verdad.
19: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
5: Andrés.
20: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás?
20: Buena, buena imitación.
4: ¿Qué t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
21: ¿Qué t'hi jugues?
11: Lucas.
19: Que Flaky es muy bueno narrando cumiats.
6: Sí, tú
19: narrando adioses.
6: Adioses.
5: Avui ho demostrarà, eh?
19: Junto y separado.
5: Sí, recordem que...
6: Està molt bé, ahí, eh? Muy fino.
19: Sí, t'ha
5: gustat. A partir de la una...
19: Està hablando, sí, que...
5: La deu,
19: sí,
5: de Déu...
19: Hablar, o què? Sí.
5: La deu de Messi... En directe a la Cadena Ser, a partir de la una, amb la narració del Flaky, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe, 6:45, 18:30, amb la narració també del Flaky al Carrusel i la de l'Albert Bermúdez al Que t'hi jugués Barça.
19: Que va sent hora ja, i anava sent hora ja de tornar, hosti, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
5: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada...
19: Sí.
5: No ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
19: Sí, sisplau.
5: Que si un que es queda fònic, unes línies que cauen, pluges torrencials... O sigui, ens ha passat de tot.
19: Sí, sí, massa coses.
5: Massa increïble.
19: Coses. I aquí estem.
5: Hem fet un màster en aquest primer mes.
19: Veu.
13: Ens ha sortit prou.
19: La teva veu.
5: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
13: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria. Jo ho dic sempre, si Girona hagués tingut un porter diferencial, doncs estaria... És una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
5: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
14: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
5: Fantàsticament. Se't sent i se't veu. Bé, perquè ja sabeu que t'hi jugues, s'escolta i també es pot veure al live del programa. I ara mateix, Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
14: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
19: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
5: S'ha de vigilar.
19: Sí, sí.
5: S'ha de vigilar.
19: I, sí, sí. I dos dies després no hi quedava res.
5: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
14: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca pues, on es mereix, és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar al Mallorca. I
5: de
14: tant.
5: Fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional ara mateix.
15: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li una mica la guitza, però...
13: Està
15: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
5: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no em comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
14: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
19: molt bé.
14: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor. Saps? Al final un no li dona tan bombo.
5: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
14: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
5: I es poden explicar o
14: sí, sí.
5: Te les has de guardar?
14: Perquè sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal. I després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
14: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà tal? I dic, què passa? Si jo estic aquí... Perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està, vull dir, hi ha gent que em deia, què fas, nana, segon li dic, que pots dir què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
11: Porque estás en segunda. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
14: Però que, bueno, perquè saps què primera. Passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí.

0: no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no, no em va costar gens.
1: I quan t'enfades con la afición rival, què hace? No, pa primera ja... RF. Ja. Le manda pa abajo pa primera RF.
0: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Bueno,
2: dic que era jove, 25 anys.
0: 25 anys, saps? Ja,
2: 25 anys.
0: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso
0: ara
2: que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
3: Sí, clar.
0: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí. Que...
3: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
0: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi... A la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, a una porteria primer, ella es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
4: És boníssim, això.
2: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
3: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo a la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
0: Ah, sí, sempre. Això és veritat que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han estat un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meva germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va... el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin, bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
0: Sí, jo, totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs aviam on estan, perquè si no, malament. Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom. Saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
3: L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
0: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pam, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, quedava molt a prop.
0: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
3: Montilivi estava tothom celebrant contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
0: Podria ser, sí.
2: És que és brutal aquella aturada,
0: sí, sí.
2: Eh?
0: Sí,
3: la davant de Bec.
2: Sí, perquè és de reflexes absolutament, perquè es veu clarament
0: jo,
2: que...
0: Jo no vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
3: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
0: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquest li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, és que va ser espectacular.
0: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
0: Pel moment del partit, també...
2: Sí, clar.
0: Sí, bé.
2: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què,
0: no.
2: Perquè clar, l'altre dia...
0: Jugaves a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
0: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
0: També me'n recordo. Sí.

0: però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or.
1: Sí,
2: la primera va ser al Camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
0: Quantes n'has fet?
2: Després...
0: D'assistències de gol. Sent porter, eh? Assistències de gol, sent porter. N'has fet unes quantes.
2: Sí. Aquesta que deia del Sabadell, la primera. Després... a l'Mbappé.
0: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
2: Sí.
3: Sí, me pasó el balón muy bien. Yo me acuerdo.
2: Després,
3: entiende mejor el fútbol
2: Ramos.
3: Que otros jugadores.
2: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos... I la de l'altre dia?
0: 5.
4: Déu-n'hi-do.
0: 5 assistències de gol.
4: Sí, està bé.
0: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
2: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
4: Suposo que per...
2: No.
4: Més.
0: No, és que constantment la pilota al porter.
1: La
0: Mallorca
1: té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
0: Tu ens passes que podria jugar a futbol americà, eh?
4: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Demà dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
2: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnau Tena.
5: I ara vull veure...
0: La Núria Vilamala. Sí.
3: Un boxing.
0: Tu mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
4: Què dines?
1: És el dia de festa. Millor que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
0: Ja, grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
2: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
4: És la màgia de la ràdio.
0: És important que els esportistes, sí. Que els esportistes gràcies. Cuiden el seu menú.
5: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
2: No us ensenyaré per res, jo, home.
4: Senyal que avui...
0: Ensaïmada de sobre.
1: Ara dirà, amanida César.
0: Ens permetem certs luxes. Tu ensenyes una poma. Que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnau Tena a la casa seva.
4: Està sent
0: superlegal. Espera que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
2: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
1: Apuntat.
4: Què dinaràs, però? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
5: Què hi ha per dinar?
0: És que avui té festa, eh?
2: Que no,
0: que no pots atendre, perquè si no estaria entrenant.
2: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
0: Ah, això sí que sa.
2: Aguacate, oudu, tomàquet...
0: Molt bé. Hi ha algun plat que...
2: O voleu que us ensenyi, també?
1: No cal.
0: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
6: I més macarrons!
2: Pues macarrons, mira. Pues... Pues, sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic... Sí, això, ja està.
0: Estem a Arnau Tenas, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
2: Sí, home.
0: Perquè hi tindràs molts amics, clar. No, allà?
2: Sí, tots, pràcticament.
0: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
2: O sí, tots. Mm. Tots els que han sortit del plantelló he coincidit amb ells. Mm. Me'n recordo de Gavi, quan va arribar a l'Avi,
1: Eric,
2: Cobercif, i tots.
4: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
2: També havia coincidit.
4: N'hi ha algun que diguis, collons, com està aquest?
2: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això, i estic molt content de... Bueno, és que veia, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
0: És flipant, eh?
2: No entenc res, la veritat. No estic entenent pas res.
0: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que
2: no,
0: a més
2: no,
0: de, defineix
2: veritat.
0: Com Romario.
2: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
0: És bèstia, eh?
2: No sé. És molt bèstia.
0: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
2: No, no, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
4: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
2: ah, i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron. que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
0: Tu portes molt bé a Eric García, no, també?
2: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, I... jo em recordo de dormir a casa amb els seus pares.
0: Ah, sí?
2: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
0: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
2: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia.
0: Sí.
2: Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final ha set l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
0: El que passa és que prendre sí. el lloc a Joan García ja. Ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent sí, era Joan García sí, sí. a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
2: Vol és així, sí que. Tu saps més que ningú. Doncs pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Si la temporada que va fer l'any passat. Si és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
0: Que Joan García és molt bo, cabró.
2: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
0: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca espera aquest any o si pugeu s'allarga?
2: Es podria allargar, sí.
0: Es podria allargar.
2: Es podria allargar, sí.
0: De tu coneixem...
2: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
0: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que el Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica
2: ah, sí?
0: aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
2: En sèrio?
0: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
2: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, va ser un malentès amb ell i ja està, bo, jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja, pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, contra en Courtois, que em van agafar, en Busquets, que tu diràs.
0: Contra tots.
2: Anècdotes, anècdotes.
0: Tira sintonia, Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé es diu, Pilé,
2: sí, sí.
0: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
2: Sí, segurament, claro, segurament. Vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
4: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
0: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
2: no.
0: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
2: Sí, sí.
0: Aguanta dos
2: sí,
0: minuts, sí, s'allarga, com que estem aguanto. Com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco de publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà, i qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
6: Què t'hi juga?
7: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
8: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
6: Comercial Urgell, més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies Porcelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
9: Hi ha gent que li posa nom al cotxe, n'hi ha que li posa les plantes. A Hipopòtamo li posem els mobles. Vine a veure el nostre espectacular sofà Lola, o el matalàs Paco, o el canapé Carme. Coneix-los, perquè tenen tanta personalitat com els seus preus. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
10: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
11: Hi ha llocs on la música s'escolta, es viu i transforma. Del 8 al 11 d'octubre, el Raïmat Arts Festival torna amb Andrea Motis, Joan Fanyang, Xavier Sabata, Elizabeth Frank i Kramer Quartet. Música, paisatge i gastronomia en escenaris únics. Cinquena edició del Raïmat Arts Festival. Un festival que només podia néixer aquí. Descobreix la programació a raimatartsfestival.org.
12: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
14: Increíble.
13: Pletórico.
14: Kiwi.
13: ¿Eh?
14: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
13: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
14: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
15: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
16: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
17: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
18: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
18: Entradesauditori.cat.
20: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
21: Gratis? Estan bojos!
20: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
0: Filé es diu aquesta cançó, Flaqui. Filé.
1: Sí, com el gel, no?
0: Ah, mira, quina cultura que tens.
1: Sí, vamos.
0: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem a Arnau Tenas, eh? Sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
22: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
1: No.
0: Escolta, Arnau, han durat dos minuts, i segona,
22: Més.
0: Nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis, no som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
22: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
0: Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal, hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
4: Tot és mental.
0: Tot és mental?
22: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom, tot està al coco.
0: La clau està a la ment.
22: Sí, és que, i és que no fa falta explicar la frase, tot és mental, ja està, és així de senzill.
0: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
22: Sempre endavant.
0: Sempre endavant.
22: Sí.
0: Tot és en català, les tens? Perquè tot és mental, és català, sempre endavant català.
22: Sí, Orígens, aquí tinc en català també.
0: Orígens.
22: Sí, tots els tatus tinc en català.
0: Oh, hòstia, que bo.
4: No deu haver-hi.
22: Tinc un altre aquí que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
0: Quina és?
22: De Last of the Mohicans.
0: L'último Mohican.
22: La tinc tatuada. Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
0: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaky.
4: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
22: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
0: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
22: Jo, sí.
0: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
22: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
0: Mbappé, pel teu amic?
22: Sí, sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
0: És bon company, Mbappé?
22: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
3: Si aquí no sé. Me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabes? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tu?
22: Pues no sé, això ja no, yo no tinc aquí, yo no tinc ni vot ni res.
3: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
22: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs molt bé, i si no, doncs et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil doncs, és criticar.
0: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
22: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
1: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions, amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
0: Estàveu vosaltres dos.
1: Sí, vosaltres
0: dos, Flaky i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
4: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
1: Vam flipar el Flaky i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mía, com està Arnau avui.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, en diversos comentaris.
0: Això ho deien ells.
1: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
22: Estava per jugar.
1: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
22: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
1: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
22: Era el dia del meu cumple. Ah, era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
0: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
1: És molt complicat, clar.
22: Escolta, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? A mi jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues el doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
0: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues a Arnautenas. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que i companyia lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis echándoos unas risas.
4: Va, passem bones estones.
22: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos que sigui una entrevista, saps? És el... quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics. Podríem haver estat allà parlant durant 5 hores.
0: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
2: El pokeball, en teoria.
22: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
2: En teoria, si és un pokeball.
0: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que si ho fos ho ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
22: No, no, t'ensenyaré el tiquet.
0: Ah, vale, va buscar el tiquet,
1: que és el d'ahir.
2: Ahir, sortint de la ciutat esportiva, va comprar, clar.
22: 6 del 10 del 2026.
0: L'està ensenyant, el tiquet, tio, l'està ensenyant.
2: Sí, poque, poque.
4: Posa-lo.
2: Bravo.
0: Oasis poque.
2: Sí, espectacular.
22: Va,
2: pot... tota raó.
22: Molt bé. Hòstia, sí, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no es fa la direcció de Mecato.
0: Si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnautenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de Livakovic.
2: Bueno, és que el fit sí.
22: Ja, bueno. I sí... I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
0: El rei d'Espanya, tu. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa i dic, no la liem.
22: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
0: Gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si requadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
4: Que no parlis, no parlis.
0: Una vegada
4: no parlis,
0: més i ja està.
2: No parlis, tant de bo que quedin segons.
0: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
4: Això m'ha dit també, si pot ser, no?
0: I l'Almeria de García Pimienta.
1: No. Sí. I tot per la primera.
2: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
22: I que pugi tot segona, no?
4: Clar. Tot també. Una lliga de 42 aquí.
1: Al contrario, todo pa segunda, todo pa abajo. Todo pa abajo.
0: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
22: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
0: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
22: Si menjo Pokémon, quina...
1: Del Pokémon, que vol dir que no és el que
2: hi ha.
0: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
4: Què diu, els nostres oients?
1: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
0: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
22: Vinga, vagi bé, merci.
0: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
1: Crac total. Dins
0: molt.
1: I fora del camp.
0: 3:45 del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
1: Eso es.
0: I el títol de la cançó?
1: La bicicleta.

0: bueno, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
3: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque. Després de 21 dies sense competir, una aturada totalment típica, l'espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de 2 derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tangar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
2: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com dèiem, Nil, recuperant internacionals.
5: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen al marge Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
6: Bueno, es que claro,
5: poco a poco, pero
6: ya
5: poco
6: estoy
5: poco.
6: Aquí, ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y el ánimo que yo les puedo dar.
2: Del migdia, ¿no? Albert Llimós, ¿qué tal, cómo estás? Pendents d'una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Eurolliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
7: Sí, dia clau del bàsquet europeu, perquè els 13 propietaris de l'Eurolliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa, i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans, o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Eurolliga, on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
2: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
7: I és Joan Laporta, 3 directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
2: Per tant, reunió molt important, la d'avui.
7: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: El Què t'hi jugues? L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda, ja cagat.
2: Què?
9: No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25. Amb 20 podria haver estat pare anys? Perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
9: Però quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En
9: bueno,
2: dos,
9: sí,
2: són
9: el teu, que és el gran,
2: em faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi m'ha semblat
2: si
9: que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenas podria ser el meu fill.
10: Podria ser.
9: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb
2: 16. I el teu igual també.
9: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
9: Jo soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
9: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
10: Solo.
9: Ostres.
10: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres.
2: Tot bé?
9: Vols tornar-te?
2: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
9: sí,
2: per a la seva
9: bé.
2: Secció.
9: Jo per això he tirat aquí el... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles ara, Flaqui?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
8: Exigeixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
8: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
11: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
11: Poden jugar junts?
12: Jo per mi sí.
11: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí, que sí.
11: Tienes hasta los... Calli!
12: Digue,
11: ens faran gaudir.
13: Calli!
11: Ens faran xalar.
13: Calli!
12: Hombre, ja ho crec.
11: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
14: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
14: Vaig posar a prova.
9: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
15: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
16: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
17: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas. Porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
16: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
17: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
18: Esto va como en segones, yo creo que... Sí.
9: Bueno, está bien. No només va parlar dels gustos...
16: Té un cor enorme, el Pepe.
9: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
16: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota d'alcohol en tu vida.
19: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
17: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
16: Que si eres animal, Pepe.
20: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
9: Había algo.
16: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
9: Sí, tot és ironia.
16: Val la pena recordar.
21: Sí, no, en aquest cas sí.
16: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
9: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
16: Vilamala, què?
22: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
16: Ah, sí?
22: Sí, hem rebut bastants comentaris de
16: doncs
22: gent
16: gràcies a tots.
22: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí.
16: Havíem requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
22: sí, dels
16: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
23: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
16: A mi concretament 12 dies.
23: M'importa un huevo.
16: A tu?
24: 15.
23: M'importa un rábano.
22: A mi 13.
23: O m'importa un pepino.
16: I els fem, bàsicament, no, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells, i diuen que no.
23: Me la trae floja, me la suda.
16: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
25: Ja els tinc acabats.
23: Me la trae al fresco.
26: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
16: 8 ja!
25: Sí, home.
23: Me la pela, me la refla en flinfla, me la bufa.
9: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
16: Vilamala,
22: què? Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
16: Ah, sí?
22: Sí, hem rebut bastants comentaris.
14: 6 hores i media després.
16: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
26: No, perquè
8: és una personal. No s'ho recompte, llavors, eh?
16: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara, el Barça canviarà
8: de... Gràcies per la secció.
16: Perdó. Perdó, Núria, perdona.
22: No, digui, ja està, torno.
14: Hola i adiós.
9: Sí. Passen coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
16: Saps que era un gran cantant?
27: Sí.
16: Perquè tinc aquí al costat.
27: No em digues.
16: Lluís Flaqué i Ripé.
27: Què cantaves, Lluís? Oh.
8: Tota la...
27: Balades per...
8: La púrria del karaoke.
27: La púrria del karaoke.
16: No, no, fora conyes. Imite aquí a Eros Ramazzotti.
27: Però això va! Em gafa pell de gallina.
8: Molt bé. A Eros Ramazzotti l'imitem tots.
27: Ahí està. No, és difícil, eh?
8: No trenquem la secció.
27: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb... tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
28: No, no me jodes, Manolo.
16: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
28: ¡Qué bonita eres, madre, la reina del mar de sol!
27: Ahí está, ¿eh? Ahí está.
8: Al Eros, no yo, ¿eh?
27: Al Eros, al Eros.
16: El Eros.
28: Caramba, no me digas.
16: Era el meu amant, Eros.
27: Sí, no cal que te amaguis.
16: No?
27: Sí.
8: El teu amant?
27: Sí, clar.
2: Psique i Eros eren amants.
27: Psique i Eros.
2: Vale, vale, vale. A la mitologia grega.
0: Surrealismo!
9: Estrany, tot plegat va ser estrany.
14: Sí. Diem, diem coses molt rares.
9: Sí, sí, sí, sí.
2: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
27: sí. Frases, dues hores donen per molt.
9: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tac a disparar amb tu, sí que...
3: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
14: ¿Qué?
3: Volteretas por el suelo...
14: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
4: ¿Por qué?
14: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera. Ni el norte ni el sur, la brújula.
3: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
14: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
5: ¡Hoy!
14: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
4: ¿Cómo?
14: Con el subfusil en la mano.
6: Que dice que saquemos la pistola.
14: Sí.
3: ¿Sudor?
14: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
3: Ah, sí, también, sudor. Sí.
4: ¿Ojos ensangrentados?
14: La mirada perdida.
13: ¡Estoy rodeado de locos!
14: Y luego viene el tema sudor.
3: El tema sudor. Chorreando,
14: o
3: ¿no?
14: O sea, cual venado en celo.
5: ¡Ah! ¡Qué peste!
14: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
21: ¡Y acaba de flipar!
2: Té raó. I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
9: Ah, sí?
2: Molt
9: guai. Que te l'has quedat ja?
2: Clar, el va regalar.
9: Ah, era un regal. Ah,
2: sí.
9: Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
24: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
27: Ah, sí, amb Itàlia.
4: Aquest és el Zidane real, eh?
27: Clar, jo us deia una cosa.
4: El Quinqui és el Zidane real.
27: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
4: Jo, si està en França, m'és igual, amb el Madrid no.
27: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
24: Cariño, tranquilo.
27: Està acabat.
24: Home, millor solucionar-ho.
27: No.
4: Fem molt a favor, hombre.
27: Molt a favor.
4: Sí, violència.
2: No.
24: Des del que t'hi jugues,
4: sí.
24: No.
14: Això és Cale Borro, que han estat por.
24: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
25: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
29: Vale. No, hombre, no. Madre de Dios.
4: Surt d'un jardí, però posem un altre.
24: Si és el que no has entès, la treu-me d'aquest jardí.
25: És igual.
30: Gràcies i ànimos.
2: Esperant-la d'un jardí per anar a l'altre.
9: Home, és que, i a més, quin tema li treus al Poquí. Joder.
2: Ai, que fer-la, gràcies.
9: A vosaltres.
2: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 9:15, Croàcia-Espanya al Carrusel, després Larguero, i al tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina Benín amb el Flaqui, el
29: sí,
2: comiat
29: senyor.
2: De Messi.
29: La 1 en el context de Larguero, i a partir de 2:15 també les emissores de Catalunya, l'estreaming, l'app, a tot arreu.
2: Ara l'actualitat informativa, hora 14, que és molta interessant.
29: Sí.
2: Gràcies.
29: Adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos de malversación, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, rueda en la que ha recordado lo que siempre defendió, que la ley de amnistía era válida de la A a la Z.
2: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Feijóo acaba de escribir en redes que acata la decisión del Constitucional, pero acusa a Sánchez de vender favores a cambio de poder. Una decisión celebrada desde Cataluña con la duda de cuándo regresará finalmente Puigdemont a España, aunque Junts avisa no va a regresar hasta que todo esté negro sobre blanco y se den todas las garantías. Tanto Esquerra como Junts dicen que el camino no termina aquí, pero que esta es una victoria del independentismo. Escuchamos a Oriol Junqueras, de Esquerra, i a Jordi Turull, de Junts.
3: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
4: Avui ha guanyat l'independentisme i, per tant, avui és un gran dia, no? I finalment diu una cosa.
1: L'amnistia aquesta no resuelve el conflicte i esta és una victòria de l'independentisme, no recordava Turull.
4: L'amnistia és justícia.
1: La amnistía no es el fin. Política al margen, en el marco judicial la decisión del Constitucional nos deja una primera consecuencia. El juez Llarena ha levantado ya la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Última hora, Pedro Jiménez.
5: El Tribunal Constitucional, sí, Javier, ha avalado por 7-5 aplicar la amnistía por malversación a la exconsellera Dolors Bassa y con esto fija la doctrina que marcará el camino de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Primera réplica en el Supremo, que hasta ahora se había resistido a aplicar el perdón. El juez Llarena ha levantado provisionalmente, a la espera de conocer la sentencia y el voto particular, esa orden de detención contra el expresidente y los exconsellers también fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se abstengan de adoptar cualquier medida privativa de libertad contra ellos.
1: Ahí media, explicamos el proceso completo en conversación con el magistrado Joaquín Bosch y escuchamos el resto de voces que se han pronunciado ya sobre esta decisión del Constitucional. Esta tarde, declaración desde las 6 de Puigdemont desde Waterloo. La decisión del Constitucional que se atraviesa en este día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado otra vez los dos decretos sobre vivienda, textos prácticamente calcados a los que tumbó el pasado viernes el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad. El segundo decreto, el de la prórroga indefinida de los alquileres, no va a entrar en vigor hasta que reciba el visto bueno de la Diputación Permanente, si finalmente lo recibe. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que no ocurrirá porque el PNV ya se posicionó en contra de ese decreto cuando se debatió en el Pleno. Nada hace pensar que vaya a cambiar de opinión cuando se vote en la Diputación. Esa es una de las novedades que el Consejo de Ministros introduce en los decretos aprobados este martes. Otra es el endurecimiento de la prohibición de la compra de vivienda a los fondos buitre, ampliando las empresas que se ven afectadas y reduciendo las excepciones establecidas para saltarse. La Sánchez, que en la rueda de prensa ha fijado el marco en el que quiere que discurra la campaña electoral del 29 de noviembre.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
6: Los ciudadanos tienen que elegir, ha dicho el presidente, entre quienes combaten a los poderosos o quienes se someten a sus intereses.
1: Sí, Pedro Sánchez agitando la bandera de la vivienda, la gran preocupación en la calle, no de hoy, en realidad un problema que arrastramos desde hace años. El presidente del gobierno respeta el derecho a huelga de los trabajadores en una convocatoria alentada, recordemos, por el sindicato de inquilinas y los sindicatos tradicionales que todavía están cerrando la fecha definitiva para esa anunciada huelga general. Hay una primera posibilidad en el calendario que esa huelga se celebre el próximo 10 de noviembre, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral.
2: Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo. El ejercicio de lo mismo.
1: En definitiva, todo se mueve ya en clave electoral de cara a la cita del 29 de noviembre con el Partido Popular insistiendo en el bulo del voto por correo y con Vox poniendo en duda el modelo actual del sistema de pensiones. Isabel Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pedía ayer a los ciudadanos que no votaran por correo en las generales, dudando, como digo, de la limpieza de esta modalidad de voto. Hoy, lejos de achantarse y en un congreso sobre fruta, Ayuso, sin pruebas, insiste. De un mentiroso, en referencia a Sánchez, solo se puede dudar.
7: Yo lo que digo es que teniendo un gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente hoy es noticia.
1: Ayuso, la que su partido, el Partido Popular, sigue sin desautorizar. Es más, preguntada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, no se desmarca de Ayuso y dice cómo no se va a dudar con los directivos que ha tenido Correos.
8: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por lo tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
1: Esta es la campaña que se nos viene encima, con frente judicial incluido, porque a las citas sobre el caso Zapatero y otros temas pendientes se suma una nueva petición del Partido Popular para que el juez del caso Leire impute al PSOE en esta causa. Y todavía una cita en directo en las calles de París, donde a esta hora comienza la manifestación estudiantil contra los recortes en aquel país, manifestación a la que se suman otros actos y otras protestas no programadas, con detenciones que se cuentan ya por miles en los últimos días. Desde la calle, Raquel Villaecija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos 87.000 manifestantes han desfilado ya en las protestas que comenzaron esta mañana en distintas ciudades francesas antes de la de París, donde la marcha acaba de arrancar aquí en la Plaza de la República. Hay mucho ambiente, como podéis escuchar. De momento tranquilo y desde hace una hora se concentraban ya miles de jóvenes estudiantes, pero también padres y profesores que piden lo mismo, una mejor educación pública. Los sindicatos hablan ya de una jornada negra, con 1.800 institutos bloqueados desde esta mañana, uno de cada dos, según sus cifras, que el gobierno rebaja a un cuarto del total.
1: Esta es la foto ahora mismo en las calles de París. Así arranca Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:07.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Torna l'alerta per fortes pluges a partir d'aquesta tarda i fins la matinada de demà tot el litoral. De moment l'avís és de 4 sobre 6, però pot canviar, com ha passat en d'altres aiguats.
11: Afectant primer Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona. Es mouran, no quedaran estàtiques, però sí que poden donar de nou intensitats torrencials.
10: Encara hi ha 4.500 abonats sense llum a Barcelona i la majoria de línies de rodalies amb trams tallats, especialment la R1 al Maresme i la R2 al Vallès. Carles Puigdemont compareix aquesta tarda des de Waterloo després de conèixer que el Constitucional avala l'amnistia i que el Suprem ja li ha aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, això vol dir que ja pot tornar sense risc de ser arrestat. De moment, han fet roda de premsa ja dos dels altres beneficiats per aquesta amnistia, Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: Que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
12: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia.
10: El sindicat USTEC suma també la convocatòria de vaga general de Comissions Obreres i UGT per l'habitatge. Tots tres representants sindicals han parlat avui a SER Catalunya.
13: Els preus de les coses, i especialment de l'habitatge, han pujat molts i, per tant, això cal equiparar-ho.
14: Nosaltres negociem increments salarials que van a parar a la butxaca dels rentistes.
15: Es fa molt necessari sortir al carrer a demanar un habitatge digne.
10: A l'espera que es concreti la data d'aquesta vaga, la patronal hi carrega.
16: Inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
10: Tot després que la protesta d'ahir al centre de Barcelona acabés amb 13 detinguts, aldarulls, un d'ells d'aquests detinguts és menor d'edat. I tot això en aquest dimarts en què a l'Argentina tothom està pendent d'un partit, el comiat de Leo Messi de la selecció.
17: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años de los años y los siglos de los siglos vas a seguir en la selección.
10: El Monumental serà el partit a Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin, partit que podreu seguir en directe aquí a SER Catalunya. De seguida us expliquem com i quan. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció en Martí Oliver. Des d'ara i fins 2:15 ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. De seguida connectem amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, perquè ens detalli la previsió. Aquesta tarda la cosa es pot tornar a complicar i torna a haver alerta per pluges torrencials a partir de mitja tarda a tot el litoral de Catalunya fins la matinada de demà. Però l'última hora, ja ho heu escoltat, és judicial. El Constitucional ha avalat l'amnistia per tots els líders del procés i immediatament després el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, que si ara volgués ja podria tornar a Espanya sense ser detingut. Així que anem per parts. Comencem per la votació del Tribunal Constitucional d'aquest migdia. Miguel Ángel Campos, què tal? Bona tarda.
18: Hola, molt bona vesprada.
10: El ple que ha acabat aquest migdia ha votat a favor de la sentència que ha escrit el president d'aquest tribunal, que és Cándido Conde Pumpido, arran del recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, però això serveix per tots els líders del procés, no?
18: Sí, amb 7 vots de la majoria progressista i l'oposició dels 5 conservadors, ha aprovat el plenari la ponència presentada pel president Cándido Conde Pumpido per amnistiar a l'exconsellera Dolors Bassa del delicte de malversació. La sentència conclou que el Suprem va errar al rebutjar amnistiar la malversació, que va pretendre acunyar un concepte autònom i raonable d'enriquiment al afirmar que els líders independentistes es van enriquir perquè van finançar el procés amb fons públics quan van deure fer-ho des de la seva butxaca. El text també subratlla que el Suprem va incórrer en una contradicció flagrant apartant-se de l'esperit i la finalitat de la norma, vulnerant els seus drets constitucionals. El plenari també diu que el risc de secessió en què es va basar la denegació de l'amnistia per part del Suprem entra en contradicció amb la pròpia sentència del Suprem, que no advertia de tal risc.
10: L'aplicació total de l'amnistia pot trigar encara uns dies, però de moment qui ja ha mogut fitxes el jutge Pablo Llarena, que aixeca l'ordre d'atenció contra Carles Puigdemont, i per tant, Campos, això vol dir que si torna avui mateix ja no seria detingut.
18: Sí, de forma sorprenent, el jutge Llarena no ha esperat a tindre en les seues mans la sentència i els vots particulars, i minuts després de conèixer pels mitjans la decisió del Constitucional ha aixecat les ordres de detenció per a Puig, Comín i Puigdemont. El jutge diu que encara que no tinga la sentència, la coincidència dels fets li permet adoptar aquesta decisió per a tots, que no anticipa una conclusió definitiva respecte a l'èxit de l'amnistia per als implicats en el procés, que ja prendrà quan tinga tota la documentació en les mans en un plaç estimat d'unes 2 setmanes. Llarena ha acordat comunicar aquesta decisió a les forces de seguretat per a que no detinguin a Puigdemont ni a la resta de fugats.
10: Gràcies, Miguel Ángel Campos. Bona tarda.
18: Bona vesprada.
10: Al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se li ha preguntat si té previst reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni.
19: En fin, estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro, sino simplemente en el ejercicio de mis responsabilidades institucionales, pues tener la interlocución que amerita tener con el resto de responsables institucionales, pero nada más.
10: Per conèixer què vol fer Carles Puigdemont hem d'esperar a una roda de premsa que ha convocat ell mateix a Waterloo aquesta tarda a les 6. Laura Pons, de moment, què diuen des de Junts per Catalunya?
20: Doncs Pons de Junts i la defensa mateixa de Puigdemont asseguren que l'expresident no tornarà a Catalunya fins que no se li hagi aplicat de forma efectiva l'amnistia. No anticiparà, per tant, un possible retorn, tot i que l'ordre de detenció hagi quedat sense efecte. Puigdemont, com deia Joan, farà aquesta roda de premsa aquesta tarda des de Waterloo a les 6. De moment, des d'aquí, des de la seu de Junts a Barcelona, ha reaccionat el secretari general del partit, Jordi Turull, qui parla de victòria de l'independentisme, de notícia excel·lent, tot i que assegura el conflicte amb l'Estat persisteix.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya.
20: El conflicte, afegia Jordi Turull, Joan, es resol a les urnes.
10: També ha parlat fa poca estona Oriol Junqueras, que recordem que a dia d'avui encara segueix inhabilitat.
20: Sí, a la mateixa línia que Junts, els republicans també diuen que l'amnistia deixa enrere la repressió, però no resol el conflicte amb l'Estat.
3: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
20: La d'avui és una sentència majúscula, deia Oriol Junqueras, perquè és un pas més que afegeix, doncs, per sortir dels tribunals i avançar cap a les urnes, un pas més per recuperar els drets polítics sense que els jutges condicionin qui pot tornar a Catalunya, qui pot presentar-se a unes eleccions o qui pot ocupar un escó al Parlament.
4: I aquesta decisió, aquesta amnistia que arriba a 2 mesos d'aquestes eleccions generals, gràcies, Laura Junqueras, aquest matí a Ser Catalunya ha carregat durament contra el president espanyol per haver fet aquest avançament electoral.
3: Tothom entén que és millor no deure 17.000 milions que deure 17.000 milions. Tothom ho entén. Bueno, doncs entre els uns i els altres ho han rebentat. Han decidit que era millor barallar-se, rebentar-ho, que no pas tenir la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial.
4: Es refereix, per exemple, a la reforma del finançament autonòmic, el traspàs del Consorci de la Zona Franca o la condonació parcial del deute del Fla. Són acords que Esquerra va pactar amb el PSOE a canvi d'investir a Sánchez o a Illa i que no s'han efectuat i ara queden pel camí. El principal afectat és el govern de Salvador Illa. Així que anem al Palau de la Generalitat. Xavier Balló, bona tarda.
5: Bona tarda. El govern català confia que la paralització d'aquestes lleis no afectarà la seva estabilitat, tot i que quedin truncades algunes de les bases que van sostenir l'acord d'investidura de Salvador Illa, com pot ser el finançament. La portaveu Sílvia Panec admet que s'afegeixen dificultats en el camí, però no vol donar per perdudes aquestes mesures mentre hi hagi l'opció que hi torni a haver un altre govern socialista a Espanya.
22: Que si aquests objectius pensàvem que eren bons per Catalunya i efectivament els volem mantenir i els vol continuar impulsant, és veritat que també hem d'estar segurs que el govern que hi hagi a Madrid sigui un govern que pugui assegurar assolir aquests objectius. Per tant, no donem res per perdut.
5: El govern, a més, s'ha mostrat convençut que aquesta convocatòria electoral no canviarà els plans sobre altres qüestions que s'estaven negociant amb el govern espanyol, com el traspàs de la R1, la primera línia que havia de passar en mans de la Generalitat en el traspàs de Rodalies. Acumula ja molts mesos de retard, però el govern confia en culminar-lo aquesta tardor, malgrat les eleccions del 29 de novembre.
4: I aquest avançament electoral també ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el candidat o candidata per aquestes generals. Sobre això, els comuns avalen que Ada Colau sigui la qui lideri l'anomenat Frente Amplio, Laura.
20: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Mas Madrid i amb Comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
23: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, decebia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
20: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
4: Bé, no pensa el mateix a Oriol Junqueras.
3: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. És el gran partit de referència de l'Esquerra Catalunya.
4: Aquest matí, aquí a la SER, deia estar convençut que Rufián seguirà sent el candidat dels republicans. Això després d'aquesta manifestació d'ahir a Barcelona, que acaba amb 13 detinguts, aldarulls, després de la manifestació per l'habitatge en què es van cremar una trentena de contenidors i l'Ajuntament ha xifrat en 45.000 euros els danys.
24: D'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable, demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Això deia Albert Batlle, BTV. Dels 13 detinguts, 2 han quedat ja en llibertat de matinada, la resta estan passant aquesta hora a disposició del jutge. Tot després d'una manifestació massiva i pacífica, amb 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, i amb un crit que es va escoltar diverses vegades. El de la vaga general. Estem pendents que en les properes hores s'anunciï aquesta data d'aquesta vaga general, que en qualsevol cas preveuen fer abans que comenci la campanya electoral el 13 de novembre per evitar, Pol Valero, que la Junta Electoral veti alguns actes.
2: Ho ha dit el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, en una entrevista a l'Aquí Catalunya.
13: Serà abans del 12, a les 12 de la nit, per dir-ho així, no? Jo crec que durant el dia d'avui, si no com a molt tard demà, se sabrà la data.
2: També aquesta casa, Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, ha assenyalat que si el preu de l'habitatge puja el doble que els salaris, qualsevol augment de sou queda ràpidament en no res.
6: Nosaltres diem que clarament és una vaga laboral perquè va el que situa és la carestia de la vida i no hi ha res més laboral que la carestia de la vida. Nosaltres estem denunciant que no hi ha uns salaris dignes per poder pagar aquesta vivenda.
2: Tot plegat davant de les acusacions de la patronal que el retreuen que organitzin una vaga, diuen, política, al marge de la gestió empresarial.
16: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius amb

0: milers d'afiliats. De moment, només USTEC, el majoritari entre els professors, se sumen a aquesta vaga, la resta no hi participaran activament, tot i que molts hi donen suport des de fora. Parla també ells l'Oriol Soler.
1: De moment, la vaga té el suport dels grans sindicats, Comissions Obreres, UGT, la Intersindical i CGT, i dels sindicats sectorials només s'hi sumen netament els professors. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, exposava així els arguments per fer.
2: Veiem doncs, que hi ha molts infants i adolescents que són víctimes dels desnonaments. Les seves condicions d'aprenentatge, les seves condicions emocionals també depenen de l'habitatge.
1: Unió de Pagesos, per exemple, vol expressar el seu suport a la vaga amb aquestes paraules.
3: Tot el suport perquè, com ja hem manifestat, doncs el problema de l'habitatge no és només en les zones urbanes, sinó que les zones rurals també ho patim.
1: Però alhora matisen que no hi participaran activament, ja que tenen prevista una tracturada a Barcelona el 14 d'octubre per les seves pròpies demandes i volen centrar allà les energies. Des del CEMAF, el sindicat majoritari de maquinistes, diuen que la protesta no té res a veure amb demandes laborals i, per tant, se'n mantindran al marge. I Metges de Catalunya, que és el sindicat sectorial amb més afiliats, més de 10.000, està encara debatent a hores d'ara si se suma o no a aquesta vaga general per l'habitatge.
0: Per cert, aquesta tarda a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un ple extraordinari per les vagues que han convocat diferents sectors de treballadors públics de la ciutat, el personal de biblioteques, les escoles bressol, els serveis socials, oficines d'atenció ciutadana que fa mesos que estan mobilitzats a través del sindicat CGT Intersindical. Aquesta tarda Junts ha forçat aquest ple, també Comuns i Esquerra, per exigir solucions a aquests problemes d'aquests treballadors municipals que fa mesos que estan enquistats. En un minut connectem amb el nostre meteoròleg Jordi Carbó per conèixer l'estat de les pluges. Avui han de tornar a caure quantitats d'aigua torrencials a tot el litoral de Catalunya. Fins ara.
4: Cadena SER.
5: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
6: No te busqué ni me viniste a buscar.
4: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
7: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Són les 2:23, alerta per pluges torrencials ja un altre cop aquesta tarda. De fet, a partir de mitja tarda fins ben entrada la matinada de demà, ha de començar per les Terres de l'Ebre i ha d'anar pujant per tot el litoral. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: On està plovent ara mateix i quines quantitats es preveuen que puguin arribar a caure?
8: Doncs ja està plovent des de fa estona amb molta intensitat. Al Camp de Tarragona hi ha hagut poblacions ja en quantitats properes als 80 litres per metre quadrat. També tenim tempestes fortes ara mateix a la Catalunya central. No serà només un tema de la costa, també a la resta de comarques. Plou fort a la Segarra, al Solsonès, també cap al Pallars Jussà. En definitiva, molta precaució perquè a partir d'ara, de fet en breu, començarà a ploure també a la ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana, i pel que veiem, doncs, torna a tenir el mateix comportament que les últimes situacions. Són tempestes que descarreguen en molt poc temps grans quantitats d'aigua, i com plou sobre mullat, doncs tota precaució és poca. No és pluja general, però insistim, allà on s'entrin aquestes tempestes poden fer mal. La diferència amb la situació d'ahir és que no seran persistents, viatjaran a més velocitat, per això no hi haurà acumulació exagerades, però, insistim, problemes n'hi pot haver igualment. A més, algunes d'aquestes tempestes comportarien pedregades i fortes ratxes de vent, una situació que s'allargarà fins als vols de la mitjanit.
0: Jordi, escoltàvem a la responsable de Protecció Civil fa una estona assegurant que no descartaven enviar un SLR si la intensitat de la pluja acaba sent més de la que es preveu ara. Molts es pregunten si pot arribar a passar el que, per exemple, va passar ahir al matí al Vallès, que de cop es va complicar en molt poc temps.
8: Ahir van ser 100 litres a Granollers. Alguns punts de Tarragona han caigut ja 80. És a dir, la resposta és sí. És aquesta situació que ve, si em permet l'expressió, dopada d'energia per aquest mar tan calent, però també d'Atlàntic, que és on ve aquesta situació. De manera que sí, totes

0: precaució serà poca. A qualsevol lloc on es formin tempestes poden provocar problemes.
1: Doncs moltíssima alerta i anirem parlant, ho anirem actualitzant. Gràcies, Jordi Carbó, com sempre.
0: Que vagi bé.
1: A Granollers, de fet, ara mateix prop de mig miler de persones estan intentant trobar el noi desaparegut des del cap de setmana, el menor amb autisme que va sortir de casa la matinada de diumenge espatllat per la tempesta. Recordeu que els Mossos demanen ajuda a qui sigui en difós la descripció d'aquest noi, moreno, cabell negre, rinxolat, dur samarreta turquesa i pantalons curts taronges.
2: Hem ampliat molt la zona de treball. Ara mateix tenim 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que ahir vam rebre una allau i això s'agraeix.
1: Això explicava Eduard Martínez, el cap dels bombers de la Regió Metropolitana Nord. La capital del Vallès Oriental recupera la normalitat gradualment. Aquest és el so de la feina dels bombers que ja han aconseguit reobrir les rondes nord i sud de la ciutat, també els entorns de l'estació de tren, que avui torna a estar operativa. Els trens a Catalunya continuen funcionant a mitges, especialment els de Rodalies, per culpa dels efectes de les pluges.
3: És una aventura. A veure què trobaràs avui. Demà serà un altre dia.
4: Puntual no ha anat. Ha vingut com mitja hora tard, però després ha anat bé. Ahir no vaig aconseguir agafar el tren.
5: Són jubilada i llavors també t'ho agafes amb una mica més.
1: La represa parcial ha obligat encara a cobrir alguns trajectes per carretera, sobretot les línies 1 i 2 de Rodalies. També hi han diversos retards. Repassem-ho tot plegat, Pol Valero.
6: Avui al matí han tornat a circular trens de l'R1, concretament el tram entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però el servei fins a Massanet es fa per carretera. A l'R2 hi ha circulació des de Castelldefels fins a Granollers, una de les zones més castigades pels aiguats, i el trajecte entre la capital del Vallès Oriental i Sant Celoni es fa amb autobusos que aquest matí han deixat desconcert i resignació entre els usuaris.
7: Pujant i saltant de busos perquè tots estan molt plens i intentant arriba a l'hora, la veritat.
8: Y en lloc de trigar 20 minuts, siguen una hora i mitja.
9: Yo entro aproximadamente a las 8 de la mañana, pero debido a estos inconvenientes, pues es casi imposible llegar a la hora adecuada.
6: Més incidències a l'R4 es fa amb autobús al tram entre Terrassa i Manresa, igual que l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà. A més, a l'R8 es fa per carretera tot el recorregut i a l'R7 igual i es deriva als viatgers a l'autobús E3. A l'R11 es fa per carretera al tram entre Portbou i Massanet-Massanes. I als regionals del sud també hi ha talls, a l'R17 i l'R T2 entre Tarragona i Salou, i també per carretera trams de l'R13 i R14 entre Lleida i Sant Vicenç de Calders.
1: I també del temporal a Barcelona encara queden 4.400 abonats sense llum. I aquesta hora hem d'anar a Figueres, també. En les darreres hores han aparegut dos cadàvers a 80 metres de distància en un mateix carrer de la ciutat. Els Mossos descarten que tinguin relació entre ells i parlen de coincidència. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
10: La policia ha trobat els cadàvers de dues persones separats per pocs metres. Un és un home francès de 54 anys que s'ha tret la vida al carrer i l'altre és un home de 82 anys que ha tingut un atac de cor dins del cotxe. Durant molta estona, el desplegament policial a la zona i els dos cossos tapats per mantes tèrmiques ha disparat les alarmes a l'entorn de Figueres i també la rumorologia, però la policia ja ha descartat qualsevol indici de criminalitat en qualsevol de les dues morts.
1: Ens queda un minut i mig pels esports. Leo Messi s'acomiada aquesta matinada de la selecció argentina amb un partit al Monumental. Serà la 1 de la matinada. Nil Solà, bona tarda.
11: Què tal, Joan? Molt bona tarda. A poc a poc el Barça continua recuperant efectius internacionals. Avui ja s'ha entrenat amb l'equip Karim Adeyemi i també ha fet part d'aquest entrenament amb el grup Frenkie de Jong. L'holandès, que va lesionar-se del genoll al Mundial, ja ha fet part d'aquest entrenament de la dinàmica amb l'equip i a poc a poc, tot i que no es marquen plaços per al seu retorn, ja s'està exercitant i a poc a poc torna a la normalitat. Tot això en un dia marcat per la retirada de Messi de la selecció argentina. Avui, a partir de la 1 de la matinada, Argentina-Benin, el Monumental, és l'últim partit de Messi com a internacional amb Argentina i és un partit que podreu aconseguir en directe amb la narració de Flaqui a partir de la 1 a l'Arguero de la cadena Sèrie, a partir de 2:15. Es podrà seguir també per streaming via app o també via web i també a les freqüències de Ser Catalunya.
1: I acabarem repassant i recordant-vos, com sempre, que a les 3 avui tenim llapis de memòria i sonaran cançons com aquestes.
12: Smile and maybe tomorrow you'll see the sun.
1: Són les que farà sonar en directe aquí amb en Jordi Manau, una persona amb moltíssima feina aquests dies, que és Imma Soler, responsable de Protecció Civil. Amb això arribem a 2:15. Continua la informació aquí a l'hora 14 i recordeu, tot ho teniu a sercatalunya.cat.

0: prop.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Göteborg, de Jordi Casanovas, es va estrenar el desembre del 2025 a la Villarroel de Barcelona i ara està de gira. El mes d'octubre és ple de cites a Andorra, Palamós, Igualada, Girona, La Garriga o Lloret. La gira, amb Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, continuarà fins al 2027, passant també per Lleida o Palafrugell. Göteborg és una història sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats. La Paula i el Sergi es retroben després de 32 anys de silenci. Ell arriba de matinada amb una proposta: reconstruir aquella última nit d'un viatge de final de curs a Göteborg. Aquella nit en què van anar a un concert de Depeche Mode i la seva relació es va trencar. Un vell diari, records fragmentats i els seus propis jos adolescents els permetran tornar al passat i preguntar-se què hauria passat si haguessin pres una altra decisió. És una pregunta que es va fer l'autor quan en un tren es va retrobar amb una vella amiga.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo, Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
3: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: ¡Qué buen servicio!
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
0: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: Una maravilla es poder viajar.
5: Cariño, ¿5x5?
6: 25.
5: ¿Y por 3?
6: 75.
5: Ahora eres de números.
6: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
7: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
8: Bona tarda, Imma.
9: Hola, bona tarda.
8: Abans que res, et vull agrair moltíssim que estiguis avui aquí, després d'uns dies, imagino que superfrenètics per tu, i em sembla que, pel que he vist a les notícies, que pot ser que tornin aviat.
9: Sí, que continuï, perquè aquesta tarda també estarem pluges. Però bé, la sort que tenim a Protecció Civil és que som un equip molt, molt compacte, i ara en aquests moments doncs, està portant la guàrdia el meu company subdirector, i per això he pogut sortir avui a dinar i venir aquí a veure-us un moment.
8: Com estàs?
9: Bé, molt bé. Estem seguint les incidències que estem tenint aquesta tardor, que són complicades, ja ho veieu, perquè està plovent d'una manera molt intensa i estem veient els efectes realment de l'emergència climàtica i tot això doncs, ens fa treballar molt. Però el que dèiem, som un bon equip de gent, estem cansats tots, però treballant.
8: Clar, ara dius que estàs cansada, normal. De mitja, de dissabte avui, quantes hores has dormit?
9: No, dormim poquet perquè hem d'anar-ho seguint, però bueno, també és això que et comento. Ens hem
8: poquet,
9: pogut
8: eh?
9: Anar, poquet, però ens hem pogut anar substituint amb els companys i d'aquesta manera doncs, hem pogut anar agafant moments de descans per poder recuperar. Perquè la feina que tenim és una feina que has d'estar bastant concentrat i és perillós també prendre decisions o fer plantejaments quan no tens el cap clar perquè estàs excessivament cansat. Això també a vegades els que treballem amb aquesta feina així, amb emergències, ho has de tenir present. Has de tenir present que has de saber quan parar i dir no, ara ja no.
8: Ara no sóc útil, ja.
9: Sí, ja no
8: sóc útil. Descansar.
9: Correcte. M'ha de substituir un company que estigui en unes condicions millor que jo i jo haig de recuperar i després tornar a enganxar-me.
8: Al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, teniu alguna mena d'espai habilitat per això? Ei, vaig a dormir una estona.
9: En allà exactament no, el que passa que sí que tenim capacitat, per exemple, doncs, en cas de que la gent s'hagi de quedar perquè ha tingut que allargar els torns, doncs el departament ens facilita buscar una habitació per poder anar a dormir, això sí, fora de l'edifici, però que ho tenim proper, i llavors es pot descansar. Bàsicament, més que per descansar, perquè també hem de ser molt curosos, perquè també hem de pensar que moltes persones s'han de desplaçar quan surten d'una guàrdia llarga, i si surten cansats i van amb el vehicle poden tenir algun...
8: I que si estan al CECAT potser és perquè hi ha uns aiguats clar, increïbles,
9: exacte,
8: i no diràs,
9: sí,
8: vinga, vés-te'n ara
9: exacte,
8: a Tarragona.
9: Exacte. Sí, sí, a vegades han de fer això, doncs, per exemple, quedar-se i així ja aprofiten i al següent torn ja estaran allà. Anem fent combinacions.
8: Que per si hi ha algun despistat que acaba de sortir de l'ou, perquè segona cosa he descobert jo en aquesta feina és que hi ha gent per tot, com explicaries breument a què es dedica Protecció Civil?
9: Protecció Civil el que fa és que s'ocupa d'aquelles situacions que són de gran impacte. Jo sempre, com ho explico, és dient que quan tu tens un accident, per exemple, doncs la policia ja t'ajuda amb l'accident. Si t'has fet mal, tenim el servei d'emergències mèdiques que t'ajuda si tu has tingut una necessitat mèdica i t'acompanyen a l'hospital o et tracten. totes les circumstàncies que a tu et puguin afectar quasi bé com a persona, això trobes algun servei o d'emergències o algun servei de l'administració que és competent en ajudar-te. Però quan tot això el que succeeix és que és una suma de que li està passant alhora a moltíssima gent, això és un problema ja, un altre impacte, té un impacte molt més elevat. Mm. I aquest impacte requereix una coordinació, perquè si no es coordinen entre els diferents operatius, entre els diferents organismes, és molt difícil que es pugui solucionar. I això és una mica el que ens dediquem a Protecció Civil, a veure què és el que pot passar, avisant a la gent, informar sobretot de les situacions que es poden donar perquè puguin prendre mesures d'autoprotecció i després, quan hi ha un impacte d'una emergència, coordinar a la gent que treballa en aquesta emergència perquè entre tots, amb la suma de tots els esforços de tots els operatius i de tots els col·lectius, doncs la sortida i el retorn a la normalitat sigui més àgil.
8: És un treball en equip, però bé, tu ets la subdirectora oficial operativa de Protecció Civil i també la portaveu. Tremendo curro.
9: Sí, sí, la meva feina és el que té és que dirigeixo aquest centre per l'aplicació de totes aquestes mesures i després també doncs donem informació i moltes vegades, com veus, doncs em toca a mi ser la cara visible del,
8: t'hem vist molt,
9: de la informació.
8: Últimament.
9: Sí, el que passa que també tinc que dir que tinc a darrere un equip de comunicació que són, bueno, meravellosos.
8: Que t'ho fa fàcil.
9: Perquè, exacte.
8: Però ja has de sortir, has de posar la carona.
9: Sí, però quan tens que posar la cara però ja t'han preparat la informació que tens que donar, això va molt bé. I penso que sense ells no es podria fer.
8: I tota la, no sé, digue-li estrès, digue-li responsabilitat, digue-li adrenalina que va implícita en el càrrec, com la gestiones tu?
9: No, jo David, sóc una persona nerviosa perquè m'agrada ser àgil i anar a fer les coses ràpides, però els nervis has de fer el que és necessari en aquell moment. I llavors, jo davant d'una situació d'aquest tipus d'emergència, el que em plantejo és què es necessita, com es prioritza i com s'executa. Llavors, hem d'anar fent una cosa darrere de l'altra fins que arribem a la solució d'aquesta situació que tenim. Evidentment que et poses nerviós perquè a vegades hi ha situacions que
8: impacten. Sí, per molt metòdica
9: que
8: siguis, vulguis que no.
9: Exacte, sí, sí. Però has de controlar aquests nervis i has de continuar amb la feina, has d'anar treballant i després, quan tens un moment de relax, doncs aprofitar-lo i descansar en aquell moment. No emportar-te tota la feina contínuament.
8: Tu tens alguna activitat per descarregar aquesta... Bueno, no sé, fas tai chi, fas un crossfit... No,
9: m'agrada molt estar a casa meva fent coses a casa i cuidant el jardí, sortir a la muntanya, estar amb els meus nets... Jo faig una vida molt normal, però tot això és... Bueno, em diverteix i em distreu.
8: A tot això, jo pensava, el programa d'avui té un risc, i és que en qualsevol moment et truquin i hagis de sortir aquí corrent. Però no, has apagat els mòbils.
9: Sí, sí, perquè en aquests moments el company, el subdirector, el Sergio Delgado, el meu company, doncs ha agafat ell la guàrdia. Per tant, ara ell està al cas de tot i jo tinc la tranquil·litat de que puc agafar aquesta estona sense patir. Perquè ell està... És com hem de treballar. Si no treballem en equip, doncs és
8: clar,
9: molt
8: no pot
9: difícil.
8: Recaure tot en tu,
9: perquè
8: si no...
9: I ningú pot ser imprescindible perquè no funcionaria. Llavors, hem de ser un equip que ens puguem substituir entre nosaltres i també recolzar-nos quan hi ha situacions com aquests dies, que són una mica apretants perquè tenim moltes hores continuades de situació d'emergència, doncs hem de tenir recanvi. Si no, no podríem arribar.
8: Preu llufa. Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la subdirectora general operativa i portaveu de Protecció Civil, l'Imma Soler.
7: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Ens atem el llapis de memòria de l'Imma Soler amb Gràcies a la vida, que és un tema que han versionat un munt de músics al llarg de tots aquests anys, com per exemple Joan Baez, Chabela Vargas, Mercedes Sosa... Però en aquest cas hem anat a la cançó original, és a dir, a la de la xilena Violeta Parra, que la va publicar l'any 1966, i diu la llegenda, Imma, que tot i escriure aquest cant a la vida, que és aquesta cançó, ella estava passant per una depressió brutal que, de fet, l'any següent, el 1967... la va portar a suïcidar-se. És fort que tu facis aquesta cançó en aquesta situació, que entenc que tu l'has inclòs per motius molt més literals.
1: Sí, sí, literalment, perquè el que explica penso que és molt important, que sempre ens queixem per allò que no tenim i no pensem realment en el que tenim, i que moltes vegades, doncs, com diu aquesta cançó, tens molta sort de tenir tot això, de tenir ulls, de tenir capacitat, de tenir família propera, de tenir gent, i això... és el principal, i aquesta cançó sempre em recorda això, no? I per això m'agrada molt, per tenir-ho present.
0: Si tu ets una persona agraïda.
1: Sí, sí, evidentment. Només per estar viu ja has d'estar agraït.
0: Clar, estàs donant les gràcies per tenir ulls. Ja, anem als mínims.
1: Sí, sí, anem als mínims. Aquesta frase que dius d'anem a mínims és una de les meves frases, eh? Jo sempre penso que hem d'estar a mínims, perquè no hem d'anar sempre a buscar... l'ideal impressionant, no? Hi ha uns mínims que són els que ens han de fer feliços.
0: Però també podries anar màxims. Vull dir, ara ens parlaves del teu jardí, dels teus nets, d'una feina que diria que t'encanta, la teva feina.
1: Sí, sí, això sí, sí, sí. Sí. Podries anar màxims, però no vull dir màxims econòmics, màxims de poders, de tenir diners o de tenir... coses materials, sinó que moltes vegades simplement els sentiments, les capacitats que tens, ja són aquests mínims, no?, que són els que permeten de fer feliç.
0: Que tu, Imma, ets llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Quan tu vas decidir formar-te en aquesta branca, ja tenies clar que volies tirar per on has acabat tirant?
1: No, jo ja treballava en l'Administració Pública quan vaig fer aquesta carrera. Jo vaig començar fa molts anys a treballar a l'Administració Pública, i en aquells moments, quan jo era jove, bueno, com que treballava i no podia estudiar, doncs no vaig fer cap carrera. I llavors, més endavant, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, ja quan la meva filla tenia una edat, ja tenia 10 anys, i llavors va ser quan vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica més de temps, i llavors vaig poder-me dedicar a estudiar un temps i vaig fer aquesta carrera perquè realment m'interessava, perquè ja estava treballant en l'Administració Pública i m'agradava.
0: Com comences a Protecció Civil?
1: La Protecció Civil fa molts anys que començo. Jo em vaig presentar a unes proves que hi havia en l'oficina d'empleo, llavors en aquell moment...
0: De quin any estem parlant?
1: Ui, estem parlant de l'any 90. I llavors en aquell moment s'estava buscant gent per començar a fer una mica d'estructura de cara a les Olimpiades del 92. Llavors començaven a fer un petit nucli de Protecció Civil en la Generalitat. I per aquest motiu buscaven gent, no? I jo em vaig presentar en aquells moments, jo treballava en una fàbrica, i llavors vaig anar... a fer aquesta prova, em van agafar, vaig entrar en allà d'administrativa, d'auxiliar, i ja vaig continuar tota la meva carrera en allà.
0: Sí, pràcticament des del més a
1: sí,
0: baix...
1: Sí, ja tenia 25 anys, exacte, sí.
0: Fins a subdirectora general.
1: Sí, sí, sí, sí. He anat pujant els càrrecs, no? He estat d'auxiliar, d'administrativa, després vaig estar de tècnic, i després, al final, de cap de servei, i ara finalment estic de subdirectora.
0: La casa la deus conèixer a la perfecció.
1: Sí, a més m'encanta. És el departament d'interior, és apassionant.
0: Per què?
1: Home, perquè és el departament que ens dona garanties. És que ens dona garanties de la seguretat i dels drets. I això és molt important. Que tinguem un departament que agafi tots aquells organismes, tots aquells treballadors públics, que el que fan és garantir que nosaltres tindrem, doncs, aquest dret a la vida, aquest dret a la seguretat, aquest dret a la llibertat. Ostres, és molt important per mi, i bàsicament és el que fan els policies, els bombers, nosaltres. Això és un guany que tenim com a societat que sempre, bueno, l'hem de posar en valor i no perdre'l mai.
0: Des de quin any ets la subdirectora?
1: Vaig entrar a fer a la subdirecció just en el moment en què començava la pandèmia.
0: Ah, molt bon moment, no?
1: En el millor moment, l'any 2020, que va ser quan va començar la pandèmia. Jo ja sabia, evidentment, que començava aquella situació, perquè va ser el mateix mes en què van començar a haver-hi els confinaments.
0: Sí, i que això és començar aixecant roda, eh?
1: Sí, sí. Bueno, ja ho sabíem, que seria una situació complicada i que ens hi havíem de posar.
0: Clar, en aquests anys, en aquests últims sis anys, han passat moltes coses a Catalunya relacionades amb Protecció Civil. Quines... Entenc que totes et colpeixen, eh? Però que hi ha moments més bèsties que altres o que els reps així. Quins han sigut els moments més bèsties que has viscut com a subdirectora?
1: Home, sempre el que et fa mal és quan hi ha persones que perden la vida o que tenen afectacions de salut importants, això sempre. Clar, passar la pandèmia, per exemple, va ser molt complicat, molt complicat. Nosaltres vèiem que hi havia números que indicaven que hi havia gent que estava entrant als hospitals, que hi havia gent que malauradament moria... Bé, tot això havíem d'aconseguir que el contagi fos el mínim possible i nosaltres anàvem seguint les indicacions que ens donaven des de salut, de que es necessitava que les persones no s'agrupessin, que estiguessin amb espais més aïllats, i tot això ho fèiem mitjançant mesures, les havíem d'explicar, era complicat, però sabíem que ho fèiem per això. I després, doncs, aquestes situacions que es donen tot sovint, que pugui haver-hi, doncs, algun incident o algun incendi o alguna fuita...
0: O sigui, n'hi ha molts, Imma.
1: Sí, sí, n'hi ha molts i hem de conèixer-ho, perquè lo important i el que hem d'aconseguir des de Protecció Civil és que la gent conegui els riscos i sàpiga com els ha de tractar i què té que fer davant d'ells. Nosaltres estem convençudíssims que és bàsic que la població apliqui l'autoprotecció, perquè si una població està formada i coneix què és el que hi ha, què és el que passa i com ha de respondre, tot això li fa guanyar poder, li fa guanyar punts davant del risc.
0: I tu la veus formada a la societat?
1: Cada vegada més. I a més li interessa. Si no, veieu ara, per exemple, totes aquestes comentaris que hi ha entorn a les pluges, entorn a les alertes que enviem, tot això a la gent li preocupa, vol saber per què ho fem, com ho fem, i fa molt bé de voler-ho saber. És així. Hem de saber quina gestió fem, hem de saber què han de fer ells. La població ha d'estar informada. Jo vull que... ara parlava jo, per exemple, dels meus nets, doncs jo vull que la meva família... Dic la meva família perquè són els que jo tinc més a la vora, però jo vull que tota la societat, que el que li desitjo a la meva família, que conegui, que sàpiga, doncs que sigui arreu, no? I jo és això el que desitjo per ells.
0: I com ja et deia, hi ha gent per tot, i suposo que quan tu veus alguna imatge que hem vist aquest cap de setmana, no?, de... un senyor amb un Renault Twingo intentant creuar una riera que està, vull dir, plena d'aigua. Tu què penses quan veus això?
1: Jo sempre, quan veig això, el primer que penso és com ho podem fer per fer arribar a tothom aquesta informació i que no creguin, perquè jo crec que això quan ho fa una persona és perquè no li dona la importància del que pot passar, de què pot significar aquell risc. Llavors, no...
0: Sí,
1: no.
0: Tu veus un desinformat.
1: Clar, veig una persona...
0: No un imprudent.
1: No li ha arribat la informació de que allò és un risc important. Llavors, hem de seguir apretant i ho hem de dir. I si ho diem 10 vegades, doncs potser ho haurem de dir 20 més perquè la gent li arribi la sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et

0: sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et diuen no, una persona que ha baixat mentre estava plovent i passava llavors una riera i justament havia baixat per a treure el cotxe. I penses, per un cotxe, per favor, quina llàstima, una persona ha perdut la vida per una cosa material, que te'n pots comprar una altra, que no passa res. Mm-hmm. Que les coses que realment valen diners, que és la vida, no té preu, no ho pots pagar quan ho perds. Jo sempre dic el mateix, jo les coses importants per mi en la vida, que he tingut que perdre per desgràcia, perquè he tingut pèrdues familiars, familiars malalts, doncs han sigut coses que per molts diners que jo hagués tingut no hagués pogut pagar el fet que allò no succeís. Per tant, el que dèiem abans, no? Que anem a mínims, no? Doncs el meu mínim està aquí. Una cosa és important, no perquè val molts diners, sinó perquè no la podria ni pagar amb tots els diners del món, i allò és l'important.
1: Que també entenc que has viscut moments xulos com a subdirectora, d'aquells moments que l'operatiu ha funcionat perfectament, que dius, bravo, hem triomfat com la Coca-Cola. Aquests moments com els vius?
0: No, jo estic molt contenta quan veig això. Jo quan estic en el CECAT i veig que estan allà tots els operatius que venen quan hi ha una situació important, els Mossos, els bombers, els agents rurals, que els companys de e-distribució, de DIF, de Renfe, estan allà, els del metro, quan els cridem perquè hi ha una situació d'aquestes, i veus que entre tots estan parlant entre ells i van col·laborant, bueno, i la situació va tirant endavant, i quan necessites una cosa, una et diu, jo ho tinc, vinga, ostres, aquesta coordinació.
1: L'engranatge aquest, eh?
0: Sí, això és ideal, això és un sistema, i és el que hem d'aconseguir, un sistema.
1: A tot això, tots aquests que neguen el canvi climàtic, podrien venir a parlar amb tu, no? Perquè sí. Tu que remenes dades i que l'estàs patint, els hi podries dir quatre
0: Home,
1: de fresques.
0: Nosaltres aquest estiu, de veritat, entre la calor, els incendis forestals i les pluges que estem tenint, jo crec que no cal dir gaire cosa.
1: S'ha de ser molt dur, per seguir negant el canvi climàtic.
0: Clar, i el problema és que no només que hem de dir hi ha canvi climàtic, sinó que també ens hem de començar a pensar què podem fer nosaltres davant del canvi climàtic. Per tant, és un tema molt complicat, és molt difícil. Jo, per exemple, no sóc experta ni molt menys en temes de climatologia, però jo em plantejo i dic, jo què puc fer? Home, doncs, no sé, gastar menys energia, contaminar menys... Bueno, doncs, tot això va sumant. Per tant, també comencem a pensar també què podem aportar nosaltres perquè aquesta crisi climàtica no sigui tan greu.
1: I dius que aquesta tardor plujosa.
0: De moment ho està semblant. Està venint aquestes pluges que estem tenint.
1: Sí, millors mapes.
0: Sí, però bé, hem d'anar veient com, què ens diu el servei meteorològic, com es van...
1: Clar, més, entenc que sempre hi ha un punt d'incertesa. Sí, ahir, per exemple, crec que ningú s'imaginava que plogués tant com va ploure.
0: No. Ahir és que els models meteorològics no ho donaven aquestes pluges que van haver-hi ahir. Per això els meteoròlegs no ens van poder avisar. Per aquest motiu és perquè a vegades nosaltres diem que la gent ha de ser conscient també de que quan no tenim una previsió, però aquesta pot passar, perquè la previsió meteorològica tots sabem que té un component estadístic i té un component de probabilitats. A tu potser et poden dir, mira, demà pot ploure ja entre un 40 i un 70% o entre un 30 i un 90% de probabilitats de que això es produeixi. Bueno, et pots quedar amb la banda de que es produeix o amb la banda de que no. Per tant, hem de ser conscients que quan hi ha una previsió, doncs pot ser que algun dia hi hagi una previsió de pluges i al final no plogui, o pot ser, per exemple, que hi hagi una previsió de que no plogui i plogui.
1: Ui, però la gent, hi ha gent que s'enfada molt, eh?
0: Doncs això ho hem de
1: ser. Recordo el dia aquell del vent, no? Sí. Que es van tancar escoles perquè hi havia una previsió de vent molt forta. Sí. I després, clar, com que no s'havien emportat a ningú el vent, havien l'airat a ningú, bé.
0: Clar, jo quan passen aquestes coses, la veritat és que penso, mira, quina sort hem tingut que ens hem quedat amb la banda de la probabilitat baixa i això no ha succeït. Això és com ho veig jo, eh? Però hem de ser conscients que aquests fenòmens extrems es donen i es donaran cada vegada més amb l'emergència climàtica i que, a més, aquestes dificultats de predictibilitat les estem veient. Estem veient que és difícil predir. Per exemple, ara mateix veiem com tots aquests fenòmens que hem tingut ara aquest mes de setembre, el que han fet ha sigut que era difícil determinar exactament en quin punt es produirien. No eren generalitzats en el territori, sinó que el que feien era que plovia molt, molt, molt en un punt determinat.
1: Molt concentrat.
0: Molt concentrat. I això clar, fa més mal en el punt on cau.

0: Ho hem de conèixer.
1: A tot això, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Smile, de Nat King Cole. Sí. Què hi fa al teu llapis de memòria, Imma?
0: Bueno, és una cançó que em recorda moments macos, perquè el que diu, bàsicament també una mica, com el cançó que sonava abans, el que ens ve a dir és que també et prenguis les coses bé. Vull dir que tu també has de buscar somriure, no?, també davant de les adversitats i mirar com tires endavant. Ho hem de fer, hem de ser una societat resilient, no? I hem de ser una gent que podem tenir moments dolents, que podem tenir situacions complicades, però que hem de tenir eines per afrontar-les i per tirar endavant. I això és el que jo crec que et ve a dir una mica la cançó, no?, amb l'Smile, i que facis un somriure i que continuïs. Això crec que és, bueno, també un dels lemes, no?, que ens va bé seguir.
1: Doncs escoltem una mica Smile, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler.

0: mare ha vist que tot i tenir el mòbil apagat, l'has mirat, no? Això és un tic nerviós, no? Com que sempre el tens encès.
1: Mirar el mòbil és un vici. Sí, sí, és veritat, tens raó.
0: Tu has d'estar operativa les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any?
1: Sí, la meva feina comporta això, comporta aquest seguiment. El que passa que, clar, és el que et comentava abans, que tinc els companys que em recolzen i que també és feina d'ells també donar-me aquest suport i llavors, bueno, entre tots podem fer aquest impuls. Hi ha dies que, evidentment, alguns dies que no cal que fem cap actuació d'emergència, no tenim cap pla activat.
0: Bueno, però també està per si de cas.
1: Exacte, i llavors si cal activar-nos i fer doncs, una assistència en les gestions que es facin des del CECAT, doncs hem d'estar a punt.
0: Però pots fer vacances?
1: Sí, sí.
0: I viatjar a Austràlia?
1: I tant, i tant. Jo ara faig vacances, per exemple, la setmana que ve.
0: Ah, mira.
1: I es queda el company, el Sergio Delgado i el Joan Ramon Cabello.
0: Peti qui peti, les faràs?
1: Bueno, sí, sí, és així, perquè ells dos es quedaran fent la substitució meva i són professionals tan bons o millors que jo.
0: El teu deure professional t'ha enganxat en algun moment curiós? Jo que sé que estiguessis al teatre, sí, en un funeral, a un viatge.
1: Sí, sí, al teatre. M'agrada molt la música i alguna vegada, un cop o dos a l'any, miro d'anar a veure alguna òpera al Liceu perquè m'agraden molt. I me'n recordo un dia, hi ha un cantant que m'agrada molt, el Juan Diego Flores, que m'agrada molt com canta. I l'he anat a veure alguna vegada que ha vingut al Liceu i me'n recordo una vegada que estava fent una òpera preciosa i canta molt bé, molt bé, molt bé. Però va haver-hi una emergència i vaig marxar perquè era una emergència que en aquell moment estava jo de guàrdia, vull dir que no la podia passar ningú. I me'n recordo això, que bueno, vam haver de deixar el que hi hagués i anar cap allà.
0: Que ara que m'ha fet gràcia que hagis dit això de l'òpera, no sé si t'ha arribat.
1: Sí, sí.
0: Un tuit del Josep Cuní, un dilluns, que va sonar l'alerta de Protecció Civil a les 9:30, una cosa així, i ella estava veient Aïda, crec que era, al Liceu, i just l'alerta va sonar en el moment que l'Anna Nebretko, crec que es diu.
1: Sí, l'Anna Nebretko, era la soprano.
0: Estava fent la màxima, el moment més catàrquic de l'obra.
1: Sap greu, perquè, clar, és així,
0: i que es va quedar desconcertada, diu el Josep,
1: Sí, però necessitem fer arribar aquesta informació, vull dir que quan és aquest moment ja se sap que agafarà moltes persones en un moment que potser no els anirà gaire bé, però hem de donar la informació perquè és una informació que pot salvar vides.
0: I tornant al mòbil, quan sona el mòbil tu has d'anar de pet al CECAT, no?
1: Depèn. Avui en dia tenim la sort que moltes gestions les podem fer telemàticament o per telèfon amb els companys. Els que estan sempre en el CECAT són els tècnics i els operadors, i llavors ells van portant el moment, el dia a dia, el continu de la informació, de les trucades, de la rebuda d'informació, i llavors, com a comandament, no tinc per què estar directament allà amb ells, sinó que jo m'incorporo quan és una situació que requereix una direcció ja més d'àmbit superior.
0: Com ens l'hem d'imaginar per dins del CECAT? Ens podem pensar una cosa pel·liculera, moltes pantalles, gent corredisses, així...
1: Sí? No, és un espai on sí que hi ha forces pantalles, perquè tenim molta capacitat per veure situacions que hi hagin, càmeres...
0: Sí, veieu càmeres, allà.
1: Sí, veiem algunes càmeres i després també el que tenim és informació en pantalla perquè la tinguem present, trucades al 112, radar meteorològic, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim allà també davant per poder-nos fer una bona composició.
0: Com la NASA,
1: Sí, no, bueno, sí, és un lloc estratègic. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Jo, per mi, és un dels punts més claus de la gestió de les emergències. Per què? Perquè allà és on fem la coordinació. I per mi és important que no només fem la coordinació amb els operatius, perquè els operatius estem treballant, sinó que també des del CECAT el que tenim de bo és que coordinem amb molts més organismes que no pas els que són d'emergències. Perquè sempre tenim aquesta impressió, no?, que la gent d'emergències estem treballant els dissabtes, els diumenges, per les nits i sempre, i són doncs, els policies, els bombers, Protecció Civil, aquests són els que sempre hi són. Però és que després, nosaltres, en els nostres comitès tècnics i en les nostres reunions, hi ha gent de drets socials, hi ha gent d'educació, hi ha gent d'energia, de distribució, hi ha la gent de Renfe, hi ha la gent de l'aeroport de Barcelona...
0: Sí, per tenir tota la informació a l'hora de prendre les mesures oportunes.
1: I que no només són treballadors de l'administració pública, sinó que poden ser doncs, molta gent d'àmbit privat perquè pugui haver-hi aquesta coordinació entre les necessitats de l'emergència a nivell operatiu, que ja les estan atenent els Mossos, els bombers, les policies, el SEM, sinó que també tenim tot aquest rere que estan cuidant de les persones, dels elements vulnerables, per exemple. Poso un exemple. Els companys de drets socials, de seguida que nosaltres posem una alerta, ells estan al cas de què està succeint en els centres on hi ha la gent gran del nostre país, en els centres de dia, en les residències, i ells van seguint quines afectacions tenen per veure si cal alguna assistència per part d'ells. Doncs ells estan fent aquesta feina. Això és molt important. Els ajuntaments estan tots darrere també de veure com en la seva localitat està impactant aquesta emergència, i també valorant quines són... Nosaltres sempre parlem d'elements vulnerables, que són aquells elements o aquelles infraestructures, aquelles edificacions, aquelles empreses que poden ser més vulnerables davant d'un risc, i aquests són els que sempre hem de vigilar més per veure quin impacte té l'emergència contra ells.
0: Que treballeu per protocols, entenc.
1: Correcte.
0: Hi ha l'INUNCAT, sí, sí. No? NEUCAT,
1: tot això són plans BENCAT... que tenim, exacte, sí, sí. Bueno, tots tenen aquest nom acabat amb CAT per identificar que són de Catalunya, que agafen tota la vasta Catalunya.
0: Copyright català.
1: Exacte. Sí, sí. I després tenim el nom del risc, no? L'INUNCAT és per inundacions, l'INFOCAT per incendis forestals, etc.
0: Hi ha algun protocol que no s'hagi portat mai a terme, que estigui per estrenar?
1: Amb la fase aguda de l'emergència, sí, n'hi ha alguns que no s'han arribat a executar, però en fases menors sí, eh? Jo ara penso amb els que podrien tenir una gravetat molt elevada, per exemple, un sismicat, que l'hauríem de preveure...
0: Terratrèmol, és això, no?
1: Exacte, sí. Davant d'un sisme, i aquest hi ha hagut algun avís d'algun moviment sísmic, però que sortosament doncs, han tingut poc efecte en el territori, no? Amb algunes avisades, amb alguna afectació, amb alguna edificació, però no han sigut grans terratrèmols. Llavors, això és important que no ho haguem tingut. Pensem que la zona del Pirineu és una zona que és d'activitat sísmica, és una zona nova amb els anys, no?, de generació, de formació, i que és una zona que pot tenir activitat sísmica. Llavors, per això, alguns d'aquests no l'hem vist activar, però bé, tenim un que és molt important per nosaltres, que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, que és el PROCICAT, que aquest agafa qualsevol situació que no englobaria una altra, no?
0: I Imma, algun que sigui secret d'estat? Jo què sé, a mi m'agrada somiar l'extraterrestre SCAT.
1: No el tenim encara i esperem no tenir-lo, però a vegades fem broma, perquè a vegades hem tingut, fem broma entre companys, allò de dir, ostres, aquesta setmana hem tingut incendi, perquè ens ha passat això, que en una mateixa setmana hem tingut activat el pla PROCICAT per calor, més el de pluges, més el d'incendis forestals, més algun accident químic, i al final dius, només ens falta...
0: El Macedoni ha quedat,
1: exacte,
0: he tingut.
1: Sí, sí. Ja, alguna vegada hem fet broma que hem dit, aquesta setmana només ens falta la invasió en zombi, quasi bé. És que, una broma que fem entre nosaltres.
0: Doncs, Imma, arriba l'hora d'activar el pla Havanera SCAT, sí. I l'activarem amb la barca xica de les anxovetes.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau. Amb...

0: llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler, també hi hem trobat la versió de les anxovetes de la Barca Xica, que és una de les habaneres més mítiques, en què el narrador descriu com s'ha construït una barqueta diminuta i ho fa com si fos pràcticament un d'aquells vídeos de bricomania. No sé si te'n recordes, que va dir, ara posa això, ara poses això.
1: És així.
0: Quin record et porta la Barca Xica, Imma?
1: Bueno, les habaneres a casa meva són molt tradicionals, ens agraden molt i ja des de petita els estava sentint. A casa meva venim de la Barceloneta i jo vinc de família de tradició navegant i llavors doncs, el meu besavi anava amb un vaixell a la Barceloneta i després la família ja no va seguir aquest camí, però sempre hem estat aquí molt a la vora d'aquesta zona i el mar i tot el que és l'aspecte així navegant, doncs sempre ens ha agradat molt.
0: Ets dona de mar.
1: M'encanta el mar. És una necessitat per mi, anar a acostar-me aquí al mar, a la Barceloneta, que em doni els ions aquests positius que diuen que hi ha en l'aire, no? En el moment que estàs a la vora del mar, segur que hi són, perquè a mi em dona em refresca, em tranquil·litza, m'encanta.
0: Sí, en moments de màxim estrès, potser el que necessites és veure el mar i ja...
1: Mirar-lo lluny, que es relaxa els ulls, mirar-lo lluny, notar aquella fresca, aquella sensació d'humitat, d'aigua, és una meravella.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona, de la teva infància?
1: Barcelona era un... Quan jo era petita, és que jo tinc ja 62 anys, llavors ha canviat molt el món. Quan jo estava aquí a Barcelona, que vivíem aquí en la zona del barri gòtic, era un barri que coneixíem a tothom, el senyor Antonio de la Letxeria, el senyor Conrado que estava en el Colmado, era una altra història. Ara ha anat canviant molt, ara som una ciutat molt cosmopolita, una ciutat més molt, molt, amb molt turisme. És normal, perquè tenim una ciutat molt maca i és molt normal que tothom la vulgui venir a veure. I ha anat evolucionant molt aquesta ciutat.
0: Clar, sí, dius que ets d'una família de Barceloneta, criada al gòtic, potser són de les dues zones més afectades per el capitalisme.
1: Sí. Clar, però també hem de pensar que és una evolució que ha anat tenint la ciutat. Perquè
0: o una involució, mai se sap això, eh?
1: És el punt més cèntric, és el punt on pot tenir més interès el turisme i, evidentment, en conseqüència, doncs, tota la gestió que es feia de cara al comerç, de cara al turisme, als hotels, és lògic. Jo crec que totes les ciutats, París, totes les ciutats
0: així grans... Sí, aquí el que moltes vegades ens han destacat els convidats és que cada vegada són més homogènies les ciutats, s'assemblen més entre elles perquè hi ha les mateixes botigues, vull dir que estem... Bueno, de fet, suposo que per molt, molt que ficada amb el CECAT que estiguessis aquests dies, has vist que ahir es va fer una manifestació,
1: sí, no? Evidentment, home,
0: pel dret a l'habitatge. Que clar, tot aquest turisme també té altres... En fi.
1: Sí. És així. Però bueno, jo he tingut la sort, doncs, això, de créixer donant la volta. Jo sempre deia que el meu parc d'atraccions era la plaça de la Catedral. Per tant, bueno, vaig tenir la sort de créixer en un entorn molt maco.
0: Quan es podia jugar allà?
1: Sí, hi havia un parc a baix i les escales de la Catedral, corríem amunt i avall. El claustre de la Catedral era on anàvem a donar voltes corrent, era magnífic.
0: O sigui, en el vostre cas, els carrers sí que eren vostres.
1: Sí, literalment.
0: Quina enveja.
1: Molt. Sí, és veritat. Vam tenir una bona infància.
0: Ara posa't a jugar a la plaça de la Catedral.
1: Sí, no,
0: acabes.
1: És molt difícil.
0: Que en aquella època de la teva infància, tu diries que la gent estava més connectada amb el cel, amb la terra, amb el temps? O sigui, es veia més?
1: Sí, això sí.
0: Més intuïció?
1: És així. Bueno, jo crec que ara hem passat de tenir els ulls cap al cel i cap al voltant i els hem passat a tenir molt cap a les pantalles i cap als telèfons mòbils. Jo la primera, que no...
0: Tu tens sempre de dir, bueno, és per feina, és
1: clar,
0: el teu empar.
1: Sí, però és veritat que a vegades també ho faig per oci, no?
0: Per desconnectar el cap.
1: Sí,
0: no?
1: I moltes vegades, exacte, és així, eh? Però jo crec que no hem de perdre aquest contacte amb l'entorn, amb la natura. A vegades mirar cap a dalt, cap als núvols i veure lo bonic que és el cel, no? I a vegades veus uns cels de color roses, morats, de color blaus, que dius, és que ni un quadre seria capaç de pintar això que estic veient. I això... Hem de disfrutar-ho, no?
0: No, i encara hi ha gent, que sobretot de pagès, que sap el temps que farà el dia següent.
1: Mm-hmm. Sí.
0: És increïble. Que, quants viviu a casa del Soler?
1: No, a casa ara en aquests moments vinc jo només...
0: No, quan... quan éreu petits. Ui, no, sí, estàvem allà.
1: Era una casa molt divertida, perquè vivíem amb els meus pares, els meus avis i les meves tres germanes. Era un...
0: Mare meva!
1: Un molt divertida, sí, és veritat.
0: Imagino que quan tu eres petita ja et deien, Imma, tu de gran, de què vols treballar? No t'hauries dir subdirectora de Protecció Civil.
1: No.
0: Què deies?
1: Jo sempre volia ser infermera, metge, mestra, sempre volia fer...
0: Bueno, sempre en servei públic, no?
1: Sí, ja tenia aquesta tirada.
0: Que ara mateix, no sé si ja l'has identificat, perquè just està començant a sonar, està sonant el Virolai, cantat per l'Escolania de Montserrat, i crec que precisament és una cançó que et vincula amb això que estem parlant, amb casa teva.
1: Sí, exacte, és així, eh? És com un himne per la meva família. El meu avi eren molt devots de Montserrat i a més els agradava molt l'excursionisme i pujàvem tot sovint a Montserrat a peu i és un record molt maco. De fet, a totes les celebracions familiars és la cançó que posem sempre.
0: A dia d'avui encara la...
1: Sí, espero que continuïn posant-la la meva filla i els meus nets.
0: Home, doncs, de moment, l'anem a posar aquí al Llapis de Memòria. És una de les cançons que ha triat la subdirectora general i portadora de Protecció Civil, Imma Soler. El Virolai.

0: Et veig emocionada, Imma.
1: Sí, estic bé. Estic... Bueno, pare, m'agrada recordar tot això.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que jo no voldria fotre on no em demanen, però us heu plantejat que quan sonin aquestes alertes als mòbils, en comptes d'aquest so tan estrident...
1: No podem.
0: Que soni el virulai, per exemple. Potser la gent diu, hòstia, el virulai, vale, ens hem de posar a xupluc.
1: No podem, no podem perquè són unes... és una normativa a nivell europeu i llavors ja està... està estructurat amb la directiva que han fet a nivell europeu, que tots els països de la Unió Europea tenen aquesta eina, aquesta aplicació, que llença les alertes d'aquesta manera. I aquests sons són sons que ja estan predeterminats i tots els sistemes, tant iOS com Android, treballen amb aquestes plataformes i els enviaments que fem no li podem modificar aquests sons. De fet, ara el que estem esperant és que aviat ja puguem provar aquesta manera d'enviar-los, que també l'han creat en la plataforma, està dintre de l'àmbit també d'aquesta directiva europea, i que és un so que en comptes de ser l'alerta serà com una prealerta i serà un so que serà una miqueta més fluix i a més també es podrà desactivar i serà doncs, com una segona versió d'una alerta en els mòbils que serà per situacions que no siguin massa greus. I també ara l'estem començant a provar perquè fins ara fa poc no estaven encara canviats els mòbils per poder-les utilitzar.
0: És que això t'enganxa conduint tranquil·lament sí, i et fot un ensurt que dius, hòstia, i encara pots tenir... Vull dir,
1: algun... Som conscients i el que més ens preocupa sobretot és aquelles persones que els molesta el so perquè tinguin una malaltia, perquè tinguin una situació doncs, que això els afecti molt, no? Que hi ha persones doncs, que tenen aquesta sensibilitat especial pel motiu que sigui, i aquests són sobretot els que ens preocupen més. De fet, si veieu, moltes vegades el que intentem, si podem, és que sobretot abans d'enviar nosaltres l'alerta per Twitter o a través de mitjans de comunicació, ho diguem.
0: Que l'esperem, no?, d'alguna manera.
1: Perquè si la persona, per exemple, penso en persones que tinguin problemes de salut i que aquesta sensibilitat al sol s'hi pugui afectar molt, que puguin apagar-lo fins i tot per tenir ja la informació i apagar-lo i no sentir aquest so, perquè sabem que hi ha gent que el so aquest els hi pot provocar doncs, un malestar que no és indesitjable per nosaltres.
0: I ara confessa, Imma, ets tu la que prema el botó?
1: No.
0: Segur que no ets tu la que dius, vinga, alerta enviada, pam!
1: No, són els companys del CECAT els que, amb equip, ells el que fan és que preparen el missatge i després un fa una funció, un altre en fa una altra i un tercer és el que les valida. Vull dir que és un sistema que té una garantia de seguretat.
0: Després de rebre molts okays, entenc, no?
1: Exacte, sí.
0: Protecció Civil ha de donar el seu okay, entenc que Interior també haurà de donar el seu okay.
1: Bueno, és una mecànica molt ràpida per fer l'enviament, no és així. El que passa que el que sí que hi ha una validació és perquè sempre hi hagi més d'una persona que validi aquell missatge, bàsicament perquè mai ningú pogués fer una persona que, no sé, tingués un... fes malament o passés alguna cosa, doncs per això sempre busquem una segona validació.
0: I entenc que també teniu en compte l'hora. Vull dir, si un dia ens sona a les 4 del matí, de la matinada, és que és algo molt greu. Si no, ja ho hauríeu fet abans perquè ja ho sabíeu, o
1: exacte,
0: a primera hora...
1: Sempre mirem de fer-ho, si ho hem de fer preventivament, sempre mirem de fer-ho, evidentment, fora d'hores que pugui haver el... Que puguem fer aquesta molèstia perquè la gent està dormint, està clar. Vull dir que no li volem trencar el son a ningú. Ara bé, si la situació és greu, l'enviem igual, perquè la gent ho ha de saber. Fins i tot pot ser que la gent estigui en risc estar en el lloc on estan dormint i, per tant, per això ho han de valorar.
0: Ells pensen, a veure, el cunista de l'òpera, doncs ara és el moment de prendre el botó. Què t'anava a dir? Això com funciona? Sí, quan decidiu que és el moment de picar el botó? Això és una probabilitat? Vull dir, són números o intuïció?
1: No, intuïció mai. Hem de tenir una base, un argument per com gestionar-ho. I el tenim molt clar. Nosaltres el que fem és que davant d'una previsió, una previsió vol dir que tenim a hores vista una situació que es donarà. Davant d'aquesta previsió que ens fa el servei meteorològic, si aquesta previsió és d'un nivell molt elevat, com un 5 o un 6, el famós vermell, quan hi ha una situació en vermell, nosaltres preventivament, si aquesta informació ja la tenim que passarà l'endemà, el dia abans o hores abans, el dematí si sabem que és a la tarda, enviem aquesta alerta perquè la gent es pugui preparar. Es pugui preparar perquè pugui tenir coneixement que hi ha aquesta circumstància i que convé doncs, fer unes mesures, potser doncs, evitar desplaçaments o potser tenir precaució, Tot això és el que nosaltres ja els diem, sempre i quan tinguem aquesta previsió. Aquests són els avisos que nosaltres en diem preventius, de prevenció. Es fan abans de que succeeixi. Si no s'ha donat aquesta previsió, no la teníem, no sabíem que passaria això, i ha sigut que ha anat sobrevenint-se.
0: Com ahir, per exemple.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya té una vigilància constant sobre aquests efectes que poden tenir en el territori la meteorologia, i llavors ens ho va avisant i ens va dient: mira, doncs ara sembla que aquesta situació en aquesta comarca s'agreuja, i encara que ara estàvem en groc o no teníem avís, però ara passem a vermell. Llavors, quan es passa a vermell, nosaltres també fem aquest avís. I després també tenim una altra manera, fins i tot, també de preveure l'enviament de les alertes, que és quan no hi ha un avís, però estem veient que les circumstàncies que estan succeint en el territori ho reclamen i demanen que fem algun enviament, com per exemple un avís quan es dona un incendi forestal. Quan hi ha un incendi forestal i ja ens indiquen els bombers aquest foc està dirigint-se cap a aquesta població, nosaltres veiem que aquell foc pot arribar allà i també fem en aquell moment aquell avís. Per què? Perquè s'ha donat una circumstància que requereix també aquest avís.
0: I la tecnologia us permet que decidiu si aquest avís va a una zona concreta, sí, tots els mòbils que estan allà, o va més ampliat, però entenc, per exemple, per molt que tu siguis català, si estàs a Madrid, a tu no et sonarà el mòbil. En canvi...
1: No, et sonarà.
0: En canvi, si tu ets francès i estàs a la zona, et sonarà el mòbil.
1: Correcte. Et
0: la
1: sona
0: tecnologia
1: el
0: és
1: l'hòstia,
0: de veritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. El que fa aquesta tecnologia és que s'activa l'antena, una antena de telefonia s'activa i aquella antena emet el missatge a tots els mòbils que estan sota la seva cobertura. Tu no ho reps pel número que tens, com tu estàs dient bé. Si tu tens aquest número de telèfon i en aquell dia t'ubiques a Madrid, no el rebràs. Ara, si tu tens, no ets d'aquella zona, però aquell dia estàs allà...
0: Però estàs a la Sagarra, en un moment.
1: El rebràs. El rep totes les persones que estiguin amb el mòbil amb cobertura sota l'antena que nosaltres activem. Quin és el problema que tenim a vegades? Que aquestes antenes tenen una cobertura que nosaltres no la podem tallar. No podem agafar i fer com un formatge i dir només vull aquest trosset. No. Quan activem una antena, l'avís s'envia a tota la cobertura de l'antena. Hi ha antenes que poden tenir 10 quilòmetres de cobertura de radi. Clar, llavors agafem un espai molt ampli i pot ser que ho rebi molta gent que no sigui a qui el destinem. Per això moltes vegades veureu que sempre vigilem en els missatges que enviem dir aquesta situació de pluja s'està produint a la comarca del Maresme, o per exemple diem...
0: Localitzar-ho molt.
1: Correcte, i si podem fins i tot dir hi ha un incendi forestal que pot afectar la urbanització del mas de no sé on, perquè s'identifiquin les persones que ho rebin, identifiquin si ells estan afectats per aquest fet.
0: Tinc la sensació, i si no tu ara m'ho desmenteixes, que arran de la dana de la Comunitat Valenciana sonen més alertes. O sigui, que, com que aneu més amb peus de plom i preferiu, vull dir, pecar de prudents que no al contrari.
1: És que jo crec que és una suma, eh? Jo no diré mai que la dana de València no ens ha afectat. Ens ha afectat la dana de València molt. Ens ha afectat no com a protecció civil, ens ha afectat com a societat. És que veure que els teus veïns, la teva gent d'aquí al costat, s'han mort 200 persones per un incident, això marca tothom. Per tant... Sí, és veritat, sí, ens ha fet veure que l'emergència climàtica s'està produint i que pot produir molts danys, i és una realitat. Però, a més, s'ha donat en un moment en què hem disposat també d'aquesta eina, que fins ara no la teníem, aquesta eina.
0: Sí, s'ha sumat tot, aquí.
1: S'ha sumat tot. Vam començar-la a utilitzar el 2023. El 2024 va haver-hi la dana, i ara hem anat utilitzant aquesta eina. Clar, era una eina nova... L'anàvem utilitzant, però clar, ja li hem anat veient cada vegada més utilitat. Clar, i a més també s'ha sumat en què hem tingut unes circumstàncies bastant característiques perquè aquestes pluges tan incidents, tan intensives que tenim en un punt determinat no són molt freqüents, no són...
0: Sí, tenim la tecnologia que ha evolucionat, tenim la meteorologia que tenim,
1: climàtica.
0: L'emergència, i per altra tenim un avís per tothom, que és la dana de la Comunitat Valenciana. Això ha fet que aquesta intuïció meva me l'hagis argumentat perfectament.
1: Sí.
0: En tot cas, el que queda clar, Imma, és que la teva feina no s'atura mai, en qualsevol moment es pot aixecar la llebre, o sigui, com cantava Gino Paoli, la teva feina és sense fines.
1: Sí, sí.

0: Luna Estel. Aquesta cançó,
1: és preciosa.
0: Tan dolça.
1: Sí.
0: Què hi falta, ja ves a memòria, Imma?
1: Bé, és una cançó d'aquestes d'estar a casa, d'estar veient la tele amb la família, d'estar, bueno, bé, i em recorda això, eh? Em recorda a pel·lícules antigues, a estar amb aquesta, no sé, amb aquesta companyonia a casa de la família, de la parella, no sé, em porta com a casa una altra vegada, no? Com a la llar, com si diguéssim. M'agrada molt, és un so que el trobo molt bonic.
0: Que aquesta és una pregunta més per la teva família, per la teva filla, els teus nets, la teva parella, que per tu, però com és això de compartir vida amb algú que té una feina que necessita tanta dedicació i tanta responsabilitat?
1: No, ho entenen perfectament, saben que és la meva feina, saben que m'agrada molt. He tingut la sort de tenir una parella que m'ha recolzat sempre molt. Els meus nets es diverteixen moltíssim. Quan veuen que sona el telèfon, diuen, bueno, la Imma ja se'n va. I ja ho tenen clar. No,
0: tan clissat, no.
1: Sí, els agrada. I després, quan veuen per la tele, també els agrada. Diuen, ai, mira, t'he vist per la tele. Bueno, el típic que faria tothom, no?
0: Ets famosa, Imma.
1: Sí, ho passa molt bé.
0: Ja, ets famosa. Que suposo que a casa teniu el kit d'emergència preparat.
1: Bueno, a casa meva amb això som bastant...
0: Home, només faltaria.
1: Tenim una sort. I és que jo, bueno, quan vaig començar a viure amb el meu marit, doncs ens en vam anar a viure al seu poble. I quan vius en un poble, a vegades és més fàcil. Les cases de poble estan a vegades més ben preparades per afrontar una situació d'aquestes, perquè ja ho porta, no? El fet d'estar en els pobles, doncs tens més espai, segurament, pots tenir més coses, i a vegades també pots tenir també més necessitats, perquè no estàs en una ciutat on t'ho trobes tot a mà, i tot això també t'ajuda a tenir llinternes, a tenir bateries, a tenir aigua, a tenir menjar al garatge, tot això a vegades amb aquests espais és més fàcil.
0: El kit d'emergència l'hem de tenir tots,
1: sí, l'hem de tenir
0: i més
1: tot.
0: Després la gran apagada,
1: sí.
0: El que ens venia a dir és, tinguem-lo, així ràpidament, què posem allà?
1: Una ràdio amb piles, una llinterna, els medicaments que tu utilitzis habitualment, la documentació, aigua. Si tens nadons, menjar pels nadons preparat.
0: Vale, veig que hi posem sentit comú.
1: Sí, sentit comú.
0: Doncs també podem posar un reproductor MP3 perquè així podem fer sonar cançons com amb la que tancarem el teu llapis de memòria, que és Caruso, interpretada per Luciano Pavarotti, que aquesta cançó és difícil ser humà i que no t'emocioni.
1: No, és terrible aquesta cançó.
0: És terrible, eh?
1: És que t'entra directe.
0: Imma Soler, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i gràcies per venir en aquests dies tan complicats i gràcies per la feina que fas.
1: I per la vostra, perquè jo sempre dic el mateix, sense vosaltres que feu la comunicació no faríem res, eh?
0: Treballa en equip, no?
1: Clar, sempre.
0: Doncs a l'equip, Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb el Luciano.

0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, pues espero que no esté escuchando, porque se lo quiero preguntar y que le pido por sorpresa.
0: Esta noche el Faro Reflejos.
1: Venga,
0: un beso, Mara.
1: Adiós,
0: hasta luego,
1: chao.
0: Ignacio. Hasta la próxima semana.
2: La ventana siempre está abierta.
3: Tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia, los desafíos globales se analizan en World in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en worldinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
6: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entradesauditori.cat.
9: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, com protegir digitalment la nostra identitat. En parlem amb l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Ester Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: Henry Joseph Peter, bona tarda, benvingut al balcó.
2: Bona tarda.
0: Tu ets nascut a la Índia, estàs vivint ara a Barcelona.
2: Sí.
0: I tens família, al teu país, a la Índia, que vol venir a veure't per Nadal. Podran fer-ho?
2: De moment no. No poden venir.
0: Per què?
2: Perquè ens falta una carta d'invitació i per aconseguir aquesta carta és quasi impossible. Perquè sense una cita prèvia no pots aconseguir això. I és difícil aconseguir una cita prèvia perquè tu has de fer-ho online i fa un mes, més d'un mes estem provant i és impossible.
0: Quan dius provant, què vol dir? Us lleveu al matí i us hi poseu?
2: Sí. Cada 10 minuts o 15 minuts ens posem allà i provem una cita prèvia. Sempre diu que no hi ha cites i en breu sortiran més.
0: Mira, la que està apuntant aquí és l'Anna Parramon, que és la parella d'en Henry. Sí. Esteu desesperats, Anna.
3: Home, és que no hi ha dret que tinguis que estar així pendent hora rere hora per aconseguir una cosa que hauria de ser molt més senzilla.
0: Jo sé que quan vam parlar amb tu per preparar el tema deies, jo sé que hi ha coses més importants, no? Sí. I que ara hi ha tots els processos de regularització, sí. Però demanem una invitació. Ha passat altres vegades? Heu aconseguit portar la família d'en Henry?
2: Sí, sí.
0: Havia costat tant?
2: No.
3: Bueno,
2: el començament era molt més fàcil, només tenies que escriure una carta normal. I després va venir això de les cartes d'invitació a través de la policia. I jo anava allà, feia la cua i ens donaven un número i llavors anava allà i demanaven tots aquests papers. La segona visita ja tenia tots els papers i aconseguíem això.
0: Quan estem parlant de cita prèvia és que vosaltres el que demaneu és que la comissaria us digui d'acord, porteu-nos els papers tal dia,
3: exacte,
0: a tal hora. I aquesta cita prèvia és el que no aconseguiu,
3: no,
0: de cap manera.
3: No.
0: Avui què heu fet?
3: T'explico. Com que no hi havia manera, hem anat allà. La senyora de la policia que estava a l'entrada ha dit si no teniu cita prèvia, ja us aviso que no fareu res avui. Dic, d'acord, però almenys deixa que nosaltres fem una queixa conforme a tot aquest procediment que ens sembla superirracional. Llavors he dit, bueno, però us heu d'esperar que vingui el policia encarregat de les cartes d'invitació. D'acord?
0: Hi ha un policia encarregat de les cartes d'invitació.
3: Bueno, hi ha més, suposo, a dintre, però el que surt a fora a parlar amb tota la gent que s'espera i diu, a veure, els de les cartes d'invitació, que passin.
0: Éreu molts.
3: Hi havia molta gent allà, bastants. I tot el programa ha esperat una hora al carrer, drets, esperant que sortís aquest senyor. Quan ha sortit, tots els que esperaven que tenien hora, cita prèvia per la carta d'invitació, s'han posat allà en fila índia i els han mirat els noms, sí, vostè pot passar. Quan ha acabat la fila han dit, nosaltres no tenim la carta d'invitació.
0: La cita prèvia,
3: però llavors diu, no podeu entrar. Dic, però almenys volem fer una queixa. Llavors, sí, sorprenentment, ens ha deixat entrar. Hem pogut passar a parlar amb el responsable i ens ha dit que ho sentia molt, que això ja han passat aquestes queixes com als seus superiors i no hi ha manera. Ells ho saben, però a hores d'ara sol ens diuen que tornem a intentar. Ells diuen que els dijous a les 5 de la tarda posen cada setmana les cites prèvies a l'ordinador.
0: Sí, a disposar.
3: A disposar, yeah. Però jo li he dit, ostres, però és que si tothom a les 5 de la tarda del dijous entrem, allò és un col·lapse total. És impossible que...
0: I hi ha només una comissaria que ho faci?
3: La de Barcelona, sí, que és la del carrer Guadalajara.
0: Sí. Heu preguntat a la gent de la cua com ho han aconseguit ells? Mira, perdoneu.
1: Ens estan sonant les alertes dels mòbils.
0: Porteu paraigües?
1: De protecció civil, per pluges torrencials també, Baix Llobregat,
3: també.
1: Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins les 2 de la matinada. Fa poca estona també s'ha rebut l'ES Alert al Tarragonès i a les comarques del sud, el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i ara Protecció Civil acaba de fer sonar les alertes, com heu escoltat, també aquí, barcelonès, Garraf, Baix Llobregat, gironès, Maresme i Selva, amb aiguats fins les dues de la matinada. Ara d'aquí res ha de comparèixer a Protecció Civil i donarem tots els detalls i explicarem tot el que està passant amb en Jordi Carbó. Però com que ens ha interromput la portada, havíem de parlar. No?
0: És informació importantíssima, que estem parlant amb en Henry i l'Anna, que tenen família a la Índia, que estan intentant una cosa tan senzilla com accedir a la Policia Nacional a través d'una cita prèvia i aconseguir una carta d'invitació perquè pugui venir la família d'en Henry a passar el Nadal. Que el Nadal, vulguis o no, està aquí a tocar. Jo m'imagino que ja esteu patint.
3: Sí, la sí, veritat sí. És que...
2: Perquè sí. la meva germana també està pendent del bitllet. No se sap si ha de comprar o no comprar el bitllet. I quan passa temps, el preu del bitllet puja.
0: Clar, s'encareix. Deixeu, això està passant, amb aquesta comissaria del carrer Guadalajara. Vosaltres hi heu anat intentant... Aquest és un cas que té a veure amb estrangeria. N'hi ha un altre, de cas, la Montse Badia, que ens està escoltant. El seu cas potser també us pot ajudar. Montse, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Ja has escoltat el Henry i l'Anna. En el teu cas, el tràmit que necessitaves era fer un NIE, que és el DNI
4: Exacte.
0: Pels estrangers, del teu marit.
4: Sí, de la meva
0: parella. Què va passar?
4: Sí. Bueno, va passar... Bueno, exactament això que deien el Henry i l'Anna, que era entrar a l'ordinador... Cada cop que obríem l'ordinador entràvem per cita prèvia, no hi havia pròximament habrà cites disponibles, o sigui, era un constant. Vam estar així 2 mesos. I un dia vaig pensar, bueno, pues, no, havíem llegit les instruccions 1000 vegades, vam pensar, bueno, provem amb una altra comissaria que no sigui Barcelona, o sigui, o que sigui província de Barcelona. Mm. Finalment vam trobar cita prèvia per Figueres.
0: Per Figueres?
4: I vam anar a Figueres, vam fer una excursió a Figueres just el dia 2 d'abril, que era el dia abans de que comencessin la Setmana Santa. Mm. Vam fer excursió en tren a Figueres, a més
0: sí.
4: Teníem la cita a les... penso que era a les 10 del matí. I, bueno, exactament el que explicaven l'Anna i el Henry, esperant al carrer, els policies d'aquella comissaria eren terriblement maleducats. Sí. O sigui, parlant, hi havia diverses persones esperant allà al carrer i persones que tampoc entenien l'idioma al 100% i eren molt, o sigui, no eren servidors públics en absolut. I finalment, quan ens va tocar l'hora, ens van deixar passar i, bueno, un dels formularis que portaven no estava ben emplenat o no era el formulari adequat. Ai. Perquè aquell policia tampoc ens explicava...
0: Què us faltava, no?
4: Exacte, li preguntàvem quin era el problema, però tampoc ens ho explicava. I, bueno, després ens va venir a dir que...
0: Que no us ho podia fer, no?
4: No, que com que estava empadronat a Barcelona, havia de ser a Barcelona, i quan marxaven ens diu, o prueben en Zamora, que hay menos gente, o sigui, amb la qual era...
0: O prueben en Zamora, no... quan a Figueres no us ho podien fer perquè estava empadronat a Barcelona.
4: O sigui, és que no tenia sentit res del que deia. Era tan surrealista que això que explicava l'Anna, de quiero hacer una reclamación, ¿no? Deme su nombre y número. Mira, ni se'ns va ocórrer perquè és que ens vam col·lapsar, realment no ens ho esperàvem.
0: Clar, a més, tu vas entrar en bucle també, imagino, buscant cites prèvies abans de l'excursió a Figueres.
4: 2 mesos, sí,
0: dos
4: sí.
0: 2 mesos.
4: Entrant moltes vegades al llarg del dia, o sigui...
0: Què vau fer al final? Com vau aconseguir el NIE de la teva parella?
4: Bueno, el dia famós de Figueres, que ja vam veure que no ens en sortíem, vam tornar a casa i vam tornar a mirar si hi havia cita prèvia, però evidentment era impossible. Llavors vam escriure a un advocat que coneixíem i ens va recomanar a una advocada especialista en estrangeria. Estic parlant del 2 d'abril i per el 23 d'abril teníem cita prèvia a la comissaria de Mallorca, Enric Granado.
0: I com ho va aconseguir l'advocada? Com s'entén?
4: Jo penso que deuen tenir accés a quan estan sortint aquestes cites o potser quan alguna s'anul·la a última hora o alguna cosa d'aquest tipus.
0: Ja.
4: La veritat és que no vaig voler saber perquè era tan indignant que...
0: Clar. En fi. Quant us va costar l'advocada?
4: Sí. 300 euros.
2: Uf.
4: va omplir els documents que havia d'omplir, el formulari adequat, tota la documentació, ens va acompanyar i ella es va explicar. Amb aquesta comissaria també eren bastant, com bastant estrictes, però no eren mal educats, com el cas extrem de Figuera.
0: Però 300 euros, eh? 300 euros.
4: Sí,
0: el Henry
4: per fer la gestió.
0: Uf, bueno, ara sí, sí. Esteu tan desesperats que quasi pagaríeu alguna cosa, no? Però que no hauria de...
2: De fet,
0: no
2: l'Anna volia fer-ho.
3: Bueno, si buscar algú que en sàpigui i li paguem el que sigui. Però va voler dir no, perquè això és el que passa a la Índia, que és la corrupció. I aquí no pot passar això.
0: Mira, deixeu que hi ha en Martí Oliver, periodista de Tribunals d'aquesta casa. Martí, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
0: Fa molt temps que estem preparant aquest tema, intentant entendre què és el que passa, perquè aquests dos casos, no? En Henry i l'Anna esperant aquesta cita prèvia per una carta d'invitació per portar els seus familiars aquí. El cas de la Montse Badia, que ha hagut de pagar 300 euros per treure el nie de la seva parella. Què passa?
5: Mira, hem intentat preguntar-ho a nivell oficial, hem intentat contactar tant amb el govern espanyol com també amb la Policia Nacional, i ens costa treure un entrellat d'un perquè oficial. No sé, que hem pogut parlar amb el responsable d'estrangeria que té el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que és en Quim Claveguera, que corrobora efectivament que hi ha hagut un problema aquests últims mesos i que ens parla de que és una cosa cíclica, és a dir, ara ve, ara torna, això ens deia en Quim.
6: Això és una cosa cíclica que passa d'entrant en tant. L'any passat no, però fa dos anys, a la tardor, doncs de cop i volta va costar molt trobar cites, vale? I de cop i volta, doncs al mes de febrer-març, torna a haver-hi cites.
5: Aquests últims 3-4 mesos hi ha hagut realment un embut. Diu que Barcelona és un dels llocs que va pitjor, que hi ha llocs a Catalunya que va millor, però que Barcelona és realment el lloc on va pitjor de l'Estat, i aquest embut diu que ara, aquestes últimes setmanes, en principi ja s'ha tornat a superar. Per tant, que amb això que explicàveu, que els dijous a les 5 de la tarda es posen doncs, les cites prèvies a disposició, ara això hauria de tornar a estar funcionant, o això és el que li arriba a ell amb la seva activitat que fa del dia a dia, amb clients que té, que justament es troben amb aquesta casuística. És important que funcioni el tema de les cites prèvies, perquè van molt buscades per tenir, per exemple, una targeta de resident, que és el que et permet, clar, en un moment donat, doncs, sortir de l'Estat i també oferir més garanties a algú que et vol contractar, no?
0: Clar, el que dèiem, això no incentiva que hi hagi un mercat negre, Martí?
5: Sí, és un mercat, jo no diria cíclic, sinó crònic en aquest cas, és a dir, fa anys i panys que existeix, és una via que existeix des de fa molts anys, i a més ara mateix es troben canals que no són tan difícils de trobar, és a dir, no és una cosa que estigui molt als marges, sinó que fent una cerca a internet, doncs, podries arribar a trobar gent que ofereix. Claveguera ens assegura que, en base a l'experiència de clients que té, aquí se'ls hi ha ofert, no?, que han arribat a trobar, aquest problema del mercat negre sí que ha pujat de preu als últims temps.
6: Quan és època de bonança, que hi ha moltes cites, doncs algú per treure d'una cita cobra 30 euros o 40 euros, no?, pel temps que hi dedica d'estar buscant-la. En aquesta època doncs han estat pagant, gent ha pagat 300 i 400 euros.
5: Hi ha un mercat negre, no volem dir que sigui el cas dominant, però clar, molta gent s'hi veu abocada al no trobar res més, i és una realitat que existeix.
0: Aquí tenim una bona explicació. Gràcies, Martí Oliver, periodista de Tribunals de Ciutat de Catalunya. Buscar cites prèvies, eh? De fet, aquests són els vostres casos. També hi ha quan s'ha de renovar el DNI o el passaport, i també en determinades èpoques costa moltíssim, el mateix que esteu explicant, doncs, pel DNI o el passaport. Pot ser un autèntic viacrucis.
7: Jo estic empadronat a Cardona i necessitava urgentment el passaport. A Manresa, que és l'oficina més propera, no hi havia data, estan totes ocupades. I Barcelona igual. I el Vendrell, vaig veure que tenien data pel dia següent i vaig anar. I la veritat que molt bé. Van renovar el passaport i el DNI molt ràpid.
8: Jo sóc de Barcelona i m'havia de renovar el passaport. I després d'una estona buscant llocs per renovar-me'l per l'àrea metropolitana, vaig acabar trobant que Ripollet era l'únic lloc on em podien renovar el passaport abans de l'octubre, que era el que necessitava.
9: Soc de Lleida i aquest estiu m'havia de renovar el DNI amb urgència, i les comissaries que més a prop tenia, que eren les de Badalona, Mataró i Granollers, estaven totes sense hora disponible abans d'un mes i mig. Llavors vaig estar buscant més comissaries de la província de Barcelona, no havia ninguna que fos igual d'abans d'un mes i mig, i després vaig estar buscant altres comissaries per Tarragona, Girona i Lleida, i l'única que vaig trobar que m'ho fessin el mateix dia va ser la comissaria de Lleida. Vaig anar i un cop allà va ser rapidíssim, i de fet la gent ja em va dir que els estava passant molt això, que gent de Barcelona i de fora els hi venia a la comissaria només per fer-se el DNI.
0: Per aquests casos també hem preguntat per les causes. És que falten funcionaris per tanta demanda? Ens està escoltant l'Albert Baró, que és delegat de la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Bona tarda, benvingut al balcó, Albert.
10: Bona tarda, gràcies.
0: Albert, per què és tan complicat aconseguir cites prèvies?
10: A veure, no hi ha una causa única, però bueno, podríem simplificar-ho molt dient que al final és una qüestió d'oferta i demanda. Val? Vull dir, els últims anys s'ha ampliat el tema de població, ha creixut molt, i els recursos són els que són. S'ha invertit poc en personal i s'ha invertit poc en mitjans materials, diguem. Clar, llavors es genera una espècie d'embut i no hi ha, de moment, mentre no hi hagi més materials, més mitjans materials i més mitjans humans, no es podrà donar una solució a curt termini.
0: És a dir, al final la recomanació i el que ens diu la gent és que cada dia has d'entrar i anar provant si tens sort. No pot ser que algú acapari moltes cites prèvies i les vagi donant d'alguna altra manera? Quines, hi ha sospites de que hi ha, a part d'això, algun funcionament estrany?
10: En matèria de DNI passaports, en principi no. No considerem que hi hagi, perquè a més són nominals, és relativament senzill per la gent agafar cita a través d'internet o bé a través del 060 i demanen una sèrie de dades que has de tenir el DNI físic. Considerem més que és una qüestió de mitjans i de gent treballant i d'ordinadors que es puguin atendre a les persones que no una qüestió de que es faci cap tràfic ni cap ús il·lícit de les cites.
0: És una bona idea al final anar provant comissaries de tota la zona, és a dir, encara que t'hagis de desplaçar?
10: No ho sé si exactament és molt bona idea, però en principi si tens urgència, a dia d'avui no queda d'altra. Si vols aconseguir una cita amb una comissaria determinada, doncs igual t'has d'esperar pel que dèiem dels mitjans materials o tècnics, perquè igual disposa d'una sèrie de persones, d'una sèrie d'ordinadors limitats per atendre una quantitat de gent que ja no és l'adequada, que ha crescut molt en relació amb els mitjans que havia fa 10 anys o 20 anys.
0: I això és també de solució, és a dir, jo puc imaginar també els propis funcionaris estressats. Més demanda, més gent fent cues, probablement gent que arriba enfadada perquè fa 2 mesos que intenta la cita prèvia. Això està en vies de solució? Hi ha una queixa? Algú us ha dit que això s'arreglarà?
10: A veure, des del CESIF hem traslladat moltes vegades a tot tipus de taules delegades i reunions que hem tingut. Però, bueno, són una sèrie de factors. Per exemple, diguem que els funcionaris de cossos generals no els atreu en concret Catalunya per un tema econòmic, que és més car, hi ha la competència de la Generalitat, la competència de l'Ajuntament, les competències de Diputacions, que guanyen més diners, i llavors és un peix que es mossega la cua. La policia ho substitueix amb policies, però, clar, és gent que és de rotació. Llavors, és gent que els venen aquí 6 mesos, un any, aprenen i després se'n van. No hi ha una estabilitat, és a dir, no es fa atractiu aquest lloc de treball per a que la gent es quedi i no hi hagi sempre menys gent de la que es necessita.
0: Què s'hauria de fer perquè fos atractiu?
10: Doncs, a veure, és ben senzill. Al final, moltes vegades és una qüestió econòmica. Val? Vull dir, ja has de tenir en compte que AGE venen a treballar gent de moltes comunitats autònomes. On? L'habitatge és molt més barat. És una mica és una sèrie de factors, no és un sol, però tot plegat fa que sigui un organisme deficitari en quant a personal aquí a Catalunya.
0: Per les pesquises que hem fet, evidentment Barcelona seria un dels punts més problemàtics i l'Hospitalet, les grans ciutats.
10: Sí.
0: Hi ha alguna zona també que perquè hi hagi menys comissaries també hi ha aquest embut, com deies?
10: Ara mateix pot ser la zona més deficitària, vindria a ser potser la zona de Girona, en general les grans ciutats. És una cosa estructural.
0: Clar.
10: I a vegades afecta en una comissaria com afecta en una altra. I si tens la sort que t'has de renovar la documentació en una comissaria que en aquells moments doncs es va bé de personal o es va bé de... o s'han posat mitjans materials nous o el que sigui, doncs aniràs millor. Però al final el 80% dels llocs són deficitaris, sempre.
0: Al final, més sou, més personal, no? I sobretot el sou per fer Arxiva
10: sí.
0: Catalunya. Que, al final, l'única cosa que podem dir als ciutadans és paciència.
10: És que no queda d'altra. És a dir, els mitjans humans estan al límit. T'ho puc ben assegurar. Val? Vull dir, la gent està molt estressada, rep moltes queixes, gestiona molt, s'hi esforça molt. A vegades la imatge dels funcionaris és que el típic funcionari... No. Hi ha molta càrrega de treball, evidentment hi ha gent que sortirà més contenta, hi ha gent que en sortirà menys, hi ha gent que un dia hi haurà un problema tècnic, no funcionarà la línia i hi haurà 200 persones enfadades. Però clar, el funcionari de peu no hi podem fer res.
0: Yeah.
10: No, és a dir, no, ja no és una qüestió del funcionari, sí que hi ha també és, a vegades problemes de manteniment de material o del que sigui. Mm. Val? Però bueno, a dia d'avui està així. No, sap greu, però és que moltes vegades no et queda altre que tingui paciència perquè és que no, fem tot el que podem.
0: No saps, però, com t'agraïm que l'altra banda també, no? Perquè és això, tu t'asseus en aquella taula i creus que l'altra persona saps que no en té la culpa, però, clar, la ràbia ciutadana es va acumulant perquè realment...
10: És complicat, perquè jo també a vegades parlo amb la gent i dic, miri, de vegades jo també estic a l'altre costat i també ho pateixo, i no només aquí, sinó amb altres organismes, com un CEPE, un ajuntament, un trànsit, i tants d'altres que ens hi trobem, que ara tot funciona a través de cita prèvia, funciona, no hi ha atenció presencial a molts llocs, i ha caigut molt l'atenció personalitzada que hi havia fa uns anys.
0: Doncs t'agraeixo molt, Albert Baró, delegat sindical del CECIF, tanta sinceritat. També està bé escoltar l'altra banda del taulell amb les seves problemàtiques. Molt agraïts des del balcó. Una abraçada.
10: A tu, moltes gràcies per tot. Vinga, bona tarda.
0: Anna Henry i la Montse, que també ens està escoltant. Clar, això són explicacions, no són solucions. No sé si d'alguna manera ha funcionat de bàlsam entendre una mica què és el que està passant, però aquesta és la realitat, no sé com us heu quedat. Amb totes les explicacions, tant les que ha donat en Martí Oliver com aquestes.
3: Però jo penso que a nivell informàtic, amb un sistema informàtic molt més eficient, molt més senzill, sense demanar tantes coses, podria... No seria un problema de personal, sinó d'eficiència en els programes informàtics per resoldre aquests temes, jo crec que sí.
0: Montse.
4: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Sí. Doncs, escolteu, molta sort. És que no sé què desitjar-vos, perquè pel que deia, perquè aquí al balcó us hem donat les explicacions, tant de bo us haguéssim donat... solucions. Montse, tu ja ho tens solucionat, és a dir, que ja oblida tant, ja està, un capítol, i esperem que, mira, per parlar-ne al balcó alguna cosa se solucioni. I Anna i Henry, esperem que, jo us ho preguntaré, si han arribat els vostres familiars de l'Índia pel Nadal, els torrons a vosaltres. De veritat que creuem dins.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, que recollim del dia, imagino que relacionat amb l'alerta que ens ha sonat al mig de la portada.
2: Tornem a estar pendents del cel perquè diferents comarques estan rebent alertes als mòbils per forts aiguats. En total, 13 comarques del litoral eprilitoral de Catalunya poden patir risc d'aiguats. El risc és de 5 sobre 6, com a mínim fins la matinada. Primer, tenim les comarques de Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès que poden, el risc és especialment en la propera hora. I després, fins les dues de la matinada, el risc és d'inundacions en el més nord, diguéssim. Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. Es demana extremar les precaucions en mobilitat, no acostar-se en zones inundables en totes aquestes zones, com a mínim fins les dues de la matinada. De fet, a Xerta és un dels municipis on està plovent més, ho ha fet més, ha estat tallada la C-12 per inundacions i els bombers han explicat que han hagut ja de rescatar diverses persones atrapades en cotxe. També, per exemple, en altres municipis com Arroquetes, Alfafar de Carles, Aldover és impossible, Benifallet és impossible circular-hi amb seguretat ara mateix, això és el que expliquen els bombers. El polígon Francolí de Tarragona també, hores abans, 6 cotxes han quedat atrapats, han hagut d'ajudar a persones a sortir dels seus vehicles. I a Granollers també l'Ajuntament ha tancat equipaments municipals, ha suspès totes les activitats culturals i esportives, recomanant limitar la mobilitat. De fet, en aquesta ciutat encara s'estan recuperant dels aiguats d'ahir al matí a primera hora. Prop de mig miler de persones, de fet, estan col·laborant encara amb els bombers per intentar trobar el noi desaparegut des del cap de setmana, aquest menor amb autisme. Recordem que els Mossos demanen ajuda a qui sigui. Han difós la descripció d'aquest nen, que és moreno, amb cabell negre rinxolat, que vesteix samarreta turquesa i pantalons curts taronges.
3: Hem ampliat molt la zona de treball. Ara mateix tenim 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que ahir vam rebre una llau, i això s'agraeix, de voluntari ocasional, doncs, que s'està donant recolzament.
2: Això explicava Eduard Martínez, el cap de bombers de la Regió Metropolitana Nord. I a Barcelona, l'Ajuntament assegura que encara hi ha 2.500 veïns sense llum amb talls dels aiguats encara de dissabte. S'ha obert des de l'Ajuntament expedient informatiu per saber què està passant. Ho ha explicat Laia Bonet.
4: Hem estat de forma permanent demanant informació a la companyia distribuïdora per saber com està la situació i com es resoldran aquestes incidències i quant de temps tardaran en resoldre-les. Entenem perfectament el malestar i la indignació d'aquells veïns i veïnes que estan sense llum, en alguns casos des de fa 48 hores.
2: I encara s'arrosseguen també molts problemes a Rodalies. Pràcticament les línies més importants, cap té el servei complet. Hi ha trams que s'han de fer en autobús i els maquinistes també en les darreres hores han demanat més garanties per poder reprendre sobretot la circulació de la línia 1 i RG1 després dels darrers dies de temporal.
1: Jordi Carbó, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A Granollers plou sobre mullat, la gent està espantada. Jo no sé on està plovent ara, amb quins registres i quina fotografia ens pots fer del mapa.
5: Doncs plou sobretot a les comarques de Tarragona, sud de Lleida. Ara la precipitació ja torna a caure amb moltíssima intensitat just a les portes de la ciutat de Tarragona. Està entrant pel sud del Tarragonès una tempesta. Són tempestes que viatgen de sud a nord i això vol dir que des d'ara fins als vols de la mitjanit acabaran afectant tot Catalunya. Diferència respecte a les darreres situacions.
1: Sí.
5: Van ràpides aquestes tempestes, però deixen molta aigua. De manera que ens hem de quedar en la idea que sense assolir registres com les últimes jornades poden provocar més o menys les mateixes incidències allà on ha plogut més, però precaució en definitiva a qualsevol lloc especialment sensible, no? Qualsevol corriol, per petit que sigui, baixos fàcilment inundables. Tempestes que, a més, aniran i van acompanyades en molts casos de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. I si dèiem que ara mateix estan a les comarques de Tarragona, sud de Lleida, comença a ploure també al sud de Girona, en breu entrarà també una tempesta forta al Garraf. Més tard, d'aquí una a tot estirar dues hores, ja pràcticament totes les comarques, tota la demarcació de Barcelona estarà afectada amb aquestes tempestes i finalment arribaran a les comarques de Girona. Arribada a la mitjanit, aniran desapareguent i no tornaran fins

0: fins demà a la tarda, que encara podran ser fortes, però la idea general és que els pròxims dies, sobretot a partir de divendres, les tempestes aniran desapareguent.
1: Carbó, gràcies. Demà ens hi tornem a posar. Una abraçada.
0: Demà que vagi bé.
1: Joan, què més hi ha?
2: Pendents del que pot passar ara amb Carles Puigdemont, sobretot, que des d'aquest migdia ja no té cap ordre de detenció contra ell, l'ha aixecat el Tribunal Suprem després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia. Des de Waterloo, fa poc més d'una hora, l'expresident no ha revelat si tornarà ja o no a Catalunya.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Ha dit, però, que és una victòria.
3: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda hacer que haga ja no dona per més.
2: I aquesta decisió del Constitucional d'avalar l'amnistia l'ha celebrada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: Hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
5: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó, l'amnistia és justícia.
2: Ara escoltarem el president Pedro Sánchez, però acabem d'escoltar a dos dels altres implicats, Oriol Junqueras, Jordi Turull, que de moment segueixen inhabilitats a l'espera que el Suprem faci efectiva aquesta decisió del Constitucional, però que, com escoltàvem, ho celebràvem. Ara si escoltem a Pedro Sánchez.
6: Dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
2: Doncs això deia Pedro Sánchez després que el Consell de Ministres aprovés els mateixos decrets de vivenda que van decaure la setmana passada pel no de Junts.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 d'aquest dimarts 6 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Love of Lesbian.

0: No pots tallar-la, no, Joan?
1: No trobo el moment.
0: És que no es pot, és tan bona que
1: però
0: no es pot.
1: Això els interessarà als fans de Love of Lesbian, perquè si ens pensàvem que aquest gran concert de fa una setmana a la platja del Boatell, a Barcelona...
2: Res de tristesa, avui aquest polo a la seva una celebració. Celebrem la música!
1: Aquest concert gratuït multitudinari per les festes de la Barcelona, amb drons, amb molts convidats especials, doncs amb pena potser ens pensàvem que seria l'últim concert a Catalunya abans que la banda comenci aquesta aturada indefinida, però resulta que no, apunteu bé, perquè encara hi ha una última oportunitat per veure a Love of Lesbian abans d'aquesta aturada, de fet quatre oportunitats més. 4 concerts de Love of Lesbian abans que acabi l'any a Catalunya, el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i el 28, 29 i 30 del mateix mes, del desembre, a la Sala Apolo.
0: Santi Balmes, com estàs?
3: Hola, macos. Una mica fònic, he de dir, però bueno, sobreviuré.
0: Sobreviuràs, jo t'escolto bé. Escolta, això com? Ho heu decidit després de veure com va anar el concert de la Mercè, com deia ara en Joan, que va ser un èxit? Va veure que la gent no volia que pleguéssiu de cap de les maneres?
3: No, jo això ja ho teníem preparat perquè som males persones, en realitat. O sigui, no, això no es pot, no es pot improvisar, perquè vull dir, una sala com Apolo, doncs està claríssim que té les dates sempre amb, doncs, amb molta antelació, ho has de demanar. És a dir, que si ho teníem reservat des de feia molt de temps. No us enganyarem.
1: I penso en que seran concerts una mica diferents, perquè al final la Sala Apolo tampoc esteu acostumats a actuar a llocs més grans. No sé si seran concerts especials diferents. Què ens pots dir d'aquests concerts, Santi?
3: Sí, penso que serà al contrari dels concerts que hi ha hagut, doncs més un tipus de cançó més, per dir d'alguna manera, més per tocar-la davant de milers de persones a una hora determinada. Doncs sempre nosaltres ens queixem, doncs, que amb aquest tipus de repertori, doncs, hi ha una part del nostre cancionero que no queda reflectida, que són cançons molt més tranquil·les, molt més, que a vegades són les que més demana la gent i que més troba a faltar, no? I per aquí estarem, més o menys.
0: Aquesta fonia de què és, Santi?
3: Aquesta fonia és, doncs, precisament tocar a Bilbao i teníem, doncs, tot configurat, doncs, com a grans espais, i vam tocar un escenari petit, i llavors, doncs, tenia l'Oriol, el bateria, i el Marc, el percussionista, tot just a darrere, se'm colaven pel micròfon, amb el qual havia de cantar el triple dalt. I ja, bueno, ja he fet un cop d'estat, saps? El show de tot el mundo, i això no pot tornar a passar, i...
0: El que no et passi a tu, home, i t'ho agraïm molt, perquè ja veig que estàs patint amb la veu, de seguida et deixem. Ara, 4 més, després, és que ja m'ho estava preguntant, segur que només seran 4?
3: No, ja és impossible, vull dir, vam dir que el 2026 acabàvem, o sigui que si acabem el 30 de desembre, imagina, només tenim marge per cap d'any, no. Ja et dic jo que no.
0: Les entrades, va, com i quan es posen a la venda, i ja us aviso. Les compreu i no estigueu trucant al Santi després. Una entradeta, ja ho dic jo avui, Santi.
3: Gràcies, ho agraeixo molt, perquè m'estan sortint cosins per sota les pedres.
0: Demà dimecres a les 12. Santi, cuida't molt, ens has fet molt feliços, de veritat. T'havíem de tenir.
3: M'alegro molt.
0: Perquè a més ara ens costarà tenir-te el Parelles de Fet, perquè estaràs ultraocupat, però sé que quan tinguis un forat aquí t'esperem.
3: Això mateix. Una abraçada.
0: Una abraçada molt gran.
3: Vinga, adéu.
0: Adéu. Doncs quina alegria, tu.
1: Tu la primera, demà a les 12 a l'ordinador,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. No sé on treu la pasta, ja t'ho dic.
1: Bueno, ja
0: de tants
1: ja
0: concerts que venen per endavant. Re, 3 anuncis, i després la Selva Orejón, que avui és dimarts de ciberseguretat. Ara tornem.

0: 7:42, i és aquí la nostra experta en ciberseguretat, Selva Orejón. Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, com estem?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Ara parlarem de com protegir la nostra identitat. Abans, Joan, que està plovent moltíssim, Selva, deixa'ns fer uns apunts d'informació perquè la cosa està fumuda a algunes localitats.
2: Ara està plovent molt i fa una estona ja que els aiguats i l'avíspar aiguats és sobretot al sud. En aquest cas s'han enviat ja alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. I està plovent molt allà. De fet, la C12 està des de fa una estona ja tallada per inundacions a Xerta i els bombers han hagut d'ajudar diverses persones atrapades en alguns cotxes. De fet, ara mateix no només la C12 està tallada a Xerta, també la T302 a Benifallet, la T-3422 al Regués i la C43 a Benifallet també està tallada per esllavissades, fins i tot la 7 a l'altura de Miami Platja en sentit sud. Els avisos són en aquesta zona, però també més al nord. D'aquí res, ara també han sonat les alertes al centre de Catalunya, al Garraf, al Barceloneix, al Baix Llobregat, a la Selva i el Gironès per forts aiguats fins a les 2 de la matinada. Per tant, tot el litoral i prelitoral amb alerta per fortes inundacions fins a la matinada. I anirem actualitzant tan bon punt sapiguem alguna cosa més de com evolucionen aquests aiguats.
0: Selva, tu on ets avui?
1: Doncs jo ara mateix també estic a Catalunya i a la nostra zona on estem ara mateix ens acaba de sonar fa res l'avís de protecció civil. Així que no ens mourem d'on estem, per si acaso.
0: I plou?
1: Ara mateix no. Val. Ara mateix no. Ja ens ha donat una miqueta de treva.
0: De treva. Anem amb el nostre. Va, avui vols començar parlant de com protegir la nostra identitat i les nostres dades personals quan hem de fer tràmits o quan ens identifiquem digitalment. Què és allò que fem Exacte. Alegrament i ho donem tot. Jo ho entrego tot sempre sense preocupar-me de res, fotocòpies, deixo que m'ho facin tot. Què hem de fer?
1: Doncs és lo habitual. La veritat és que és el que més ens estem trobant i he considerat que era un molt bon moment per poder parlar d'aquesta situació, donat que com entreguem els DNIs inclús físicament perquè ens facin còpies i també des del punt de vista de les empreses es demana amb molta alegria, doncs potser que intentem veure la mateixa situació des de dos punts de vista diferents. Des de la quantitat d'informació que es demana per part de les empreses amb mitjans que no estan degudament securitzats, que això és, jo crec que la mare de tot.
0: Sí.
1: I després per una... Sí, totalment. I després, per una altra banda, entendre per què es demanen aquests tràmits. Quan, per exemple, estàs en el sector del turisme, és molt habitual, no? I això ho hem comentat a vegades abans de l'estiu.
0: De l'hotel, no? D'anar a l'hotel i donar, sí.
1: Exacte.
0: Tu deies que no. Tu deies que no. Però jo t'ho vaig dir, no m'atreveixo i no sé què dir-li a la persona. No et dono el meu DNI.
1: No és exactament així, és només que ens hem d'assegurar que tenen els mecanismes adequats per poder-t'ho demanar. És a dir, ells han de comprovar que efectivament tu ets qui dius ser i per poder-ho comprovar estan dotats d'unes màquines, que no és un escàner habitual, perquè això ja forma part del passat, per poder comprovar si aquesta documentació és real o no és real. Perquè ells ho han de posar en el registre de passatgers que després, en el cas d'Espanya, s'ha de passar al cos nacional de policia perquè puguin tenir doncs, cert recorregut de per on s'estan movent les persones i això és una... Això és un tràmit legal que s'ha de complir per part de l'empresa, perfecte. Però existeixen diferents metodologies per poder-ho fer d'una manera també segura.
0: Com quines?
1: I com, per exemple, existeixen unes màquines que, i a més fa molts anys que existeixen, que et poden comprovar el passaport i el DNI. Saps com aquelles màquines que són per poder comprovar els bitllets?
0: Sí, les que si són falsos o no.
1: Uh-huh. Exacte. Doncs tenen més nivell de seguretat que no fer-li una còpia amb una fotocopiadora o amb un escàner, o encara hi ha gent que és molt catxonda que li fa una foto amb el seu mòbil. Per
0: això
1: exemple,
0: dit,
1: si tens un Airbnb o companyia. Molt bé. Doncs ara, si això ho posem en el tema dels transports, que la major part de nosaltres rebem a casa o a la nostra oficina on sigui, doncs un paquet de l'empresa que sigui.
0: Sí.
1: Molt bé. No us ha passat mai que us han demanat el DNI físicament?
0: Clar, a mi m'ha passat, m'han convingut a revisar la caldera i han fet una fotografia del meu DNI.
1: Molt bé, i ho han fet amb un mòbil, molt que no bé, sabem si és corporatiu
0: dir,
1: o no.
0: Pots dir-ho molt malament,
1: ironia,
0: no?
1: És ironia,
0: ja sé,
1: eh?
0: No.
1: L'he pillat.
0: Amb el seu mòbil no li vaig preguntar si era el de l'empresa o no. Per això, ara m'estic acollonint jo,
1: És que han d'anar amb unes tauletes o amb uns dispositius que el que et fan és escanejar per poder comprovar si aquesta identitat és real i la pugen en el seu propi espai.
0: Que això no és el mateix que fer una fotografia, no?
1: No. Clar, perquè
0: potser va fer un escàner, doncs, no? I no va fer...
1: Potser, depenent de quina és l'empresa i en el moment en el que ho varen demanar, estava legislat o no. Clar. Un parell d'anys que la legislació va canviar. I el mateix ens passa quan anem a un Airbnb o quan anem en una altra situació. Per tant, crec que és prou important que prenguem consciència de que no tothom ens pot demanar el DNI ni a tothom se li ha de donar el DNI, que existeixen metodologies per poder-ho fer d'una manera segura i que, a part, tenim el dret de demanar els nostres drets ARCO, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
0: Però com,
1: només hem de tenir...
0: O sigui, tu dius, com ho apliques això, que vols tenir els teus drets ARCO?
1: Doncs has de posar-te en contacte amb l'empresa que t'ha demanat aquesta documentació.
0: Val.
1: I amb això, mira, a més et diria més, amb el propi ChatGPT,
0: sí,
1: que et puc assegurar que Friends and Family de la Selva li estan donant un ús que potser podríem ser accionistes.
0: Sí.
1: Sí. Podem fer les reclamacions. Bé, ara teníeu un anunci de l'Agència Catalana de Consum, però també ho podem fer nosaltres mateixos. Li podem demanar quins són els últims allotjaments en els que ens hem quedat i quins són els transports que hem llogat o un llarg etcètera de preguntes que li podem fer i que automàticament exerceixi els nostres drets ARCO. I li diem a ChatGPT que ho enviï directament, perquè a ChatGPT la major part de les persones entren amb Google,
0: sí,
1: o amb Microsoft,
0: clar,
1: amb doble,
0: sí,
1: factor,
0: sí,
1: de verificació, si us plau, i li podem demanar que doncs faci una anàlisi d'on hem estat i a partir d'aquí que demani l'eliminació d'aquestes dades nostres.
0: Val. I s'elimina el teu rastre d'hotels, de tot el que per on hagis passat.
1: No s'eliminarà de la policia, evidentment, però sí que s'eliminarà d'aquestes empreses que no cal que tinguin accés a les nostres dades
0: i que en poden fer
1: les mantinguin.
0: Un ús comercial, no? Estic pensant també... No, quin ús en poden fer?
1: Anava a dir que l'ús comercial, en el fons, si tu ho has autoritzat, doncs d'acord, però per mi el més greu és que si ho han demanat d'una manera que tu tenies inclús dubtes de com ho estaven emmagatzemant, doncs tu imagina't que tenen moltes més possibilitats de que els hackegin. Per tant, a l'enemigo ni agua.
0: Clar.
1: No els hi deixarem que tinguin les nostres dades més temps del que s'escau.
0: Clar, Selva, tot això que a mi em atabala perquè la gent és mandrosa i ho donem per mandra i perquè... tot ens fa com, sí, pal, diríem. Tot això passa en un context en què la Unió Europea s'està plantejant que les grans companyies d'intel·ligència artificial tinguin accés total a les dades dels ciutadans per entrenar els seus sistemes. Això què vol dir?
1: Ai, aquí tinc el corazón partido. Perquè haig de reconèixer que si posem en una balança els beneficis de l'ús de la IA a nivell sanitari...
0: Sí.
1: A nivell inclús bancari,
0: sí, això sempre ho dius,
1: de seguretat, clar, és una balança que sincerament està pesant bastant, però aquest matí jo he tingut una conversa amb una amiga que és poeta i filòsofa i m'estava fent ballar bastant el cap perquè jo parlo molt amb professionals del món de la seguretat i us puc assegurar que ja estan començant a palmar drets de privacitat que abans seria impossible que els haguessin donat. Però és una qüestió de la balança que s'està decantant cap a donar molt més de privacitat, o diguem que perdre privacitat en benefici de la quantitat de coses beneficioses que pot tenir a nivell macro i a nivell micro.
0: Això és un dilema ètic.
1: Sí, és un dilema ètic molt fort. Molt fort.
0: Perdre privacitat en pro de que la intel·ligència artificial ens ajudi en la vessant positiva.
1: Exacte, i el debat dona per molt, perquè hi ha moltes persones que em diuen, però aviam, si nosaltres ja li hem donat a diferents aplicacions, ja, però no li estàs donant tota aquesta informació a una única empresa. És un debat que jo crec que algun dia hauríem de fer una taula rodona llarga i deixar cuchillos a parte, perquè pot ser que hi hagi bueno, criteris molt diferents. I us diré una cosa, hi ha persones que a dia d'avui estan utilitzant, persones jo mateixa,
0: sí,
1: que estic utilitzant molt més la IA que qualsevol navegador.
0: Ja.
1: I a la meva empresa passa absolutament igual. Aleshores,
0: Selva, bueno, m'interessa,
1: és que ha canviat l'era.
0: Podríem fer aquesta taula rodona només per acabar, que treus un llibre, Criterio Digital.
1: Sí.
0: Criterio Digital és l'essència de tot el que explica Selva Orejón els dimarts al balcó. Ho trobarem en un llibre, Criteri Digital.
1: Sí.
0: Més o menys, ja sé que trobarem moltes més coses, però ve si això, no?
1: Sí, sí. Al final he intentat estrujar-me el cap amb 290 pàgines.
0: No sé quant temps d'escriure, per això és meravellós.
1: Però aquí sí que hem de dir una cosa. I és que hem fet un capítol que només és específic pel true crime d'ahir.
0: Ah.
1: Perquè ja ha arribat un punt en el que teníem suficients casos a nivell internacional,
0: sí,
1: com per poder veure com ha començat a afectar la IA en situacions de ciberseguretat, que de fet molts els hem anat comentant.
0: Ja ens doncs, l'estàs enviant, ja ens l'estàs enviant, Selva.
1: Vinga,
0: Criterio
1: en català,
0: digital.
1: Castellà i anglès, el
0: home,
1: que preferiu.
0: Que sí. Gràcies, Selva, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada.
0: Fem una pausa i ens posem al dia també amb els aiguats i saludem en Salvador Massip i en Jordi Mir. Res, dos anuncis, ara tornem.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. Amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, Cadena SER.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Toni Bou, felicitats.
7: Moltíssimes gràcies.
2: Pep, no sabia que t'havies fet un vídeo.
8: Quina ha guanyat més que jo, com no l'he de felicitar?
7: Ah, mira, estava ahí.
8: Clar, és que sí, el Toni és història viva de tot. 20 anys seguits guanyant-ho tot, mare de Déu. I no s'ha buidat. S'ha buidat abans el seu dipòsit de la moto, evidentment. Suposo unes quantes vegades, una mica de simple... És simplomo el que has de posar.
6: Què t'hi jugues amb Psique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
9: Totes les vides tenen música i lletra.
10: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert, i em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
9: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Fix

0: 7:57, Salvador Massip, Jordi Mir, Ciència i Connexions, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Gerald.
0: Està plovent?
2: Una miqueta, ara, quatre gotetes.
1: Ara començava.
0: Clar, és que nosaltres estem ensotats aquí, ens ha sonat l'ES Alerta a les 7 i escaig, i està sonant en molts punts de Catalunya. Joan, ara el punt vermell el tenim a...
3: Sí,
0: al Tarragona, al sud de Tarragona.
3: Sud, ja sabeu que també han sonat les alertes al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i el que estem veient són imatges d'alguns vídeos on les inundacions són molt importants. Al sud, especial l'atenció a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar diverses persones de la carretera C12, que continua tallada, amb diverses persones atrapades als seus cotxes, i alguns dels carrers de Xerta són autèntics rius. Ara mateix també llocs molt afectats, altres... Per exemple, Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover també són altres municipis on estem veient imatges d'inundacions importants. El 112 ha rebut 21 avisos a l'Ebre, 27 al Camp de Tarragona, en què són pluges molt concentrades. I estem a l'espera de Protecció Civil, que ha de fer una roda de premsa per actualitzar la situació d'un moment a l'altre. Per tant, anem actualitzant la informació tan bon punt la coneguem. I recordeu que en el cas de Barcelona, el Garraf, també el Baix Llobregat, la Selva i el Gironès, l'alerta per forts aiguats és una mica més tard, ja aproximadament a partir d'aquí un parell d'hores, ens deia en Jordi Carbó, fins a les 2 de la matinada l'alerta també és màxima per l'alerta d'aiguats.
0: Ara en parlarem, de clima extrem. Mm-hmm. Però abans, jo crec que sempre ens fa molta il·lusió, sobretot a tu, Salvador, la setmana que comencen a caure els premis.
1: Sí, és com els Oscars, això, per en ciència.
0: I a més, el de Medicina, no sé si els coneixes.
1: No, personalment, aquests no, que treballen en camps diferents, però no sé si heu seguit. Són els dos descobriments, el de Física avui i el de Medicina ahir,
0: sí?
1: Són realment espectaculars. Són d'aquests que a vegades expliquem de científics i que preguntes tu, i per què,
0: I per què fan això?
1: I per què carai se'ls ha corregut?
0: Però en Medicina no ho diem gaire perquè sempre té un sentit més...
1: Però a vegades tardes 20 anys a veure el sentit. A vegades tardes molt, perquè en aquest cas el que han descobert, no sé si ho heu sentit, és el tema de la optogenètica, que sona...
0: Tradueix, sisplau.
1: Sí, se necessita traducció. Opto vol dir llum, genètica. El que han descobert és la manera d'activar i desactivar gens amb llum. Clar, això quan t'ho diuen per primera vegada dius, a veure... Què vol dir això?
0: Sí.
1: Agafes una llum i t'activen els gens. Doncs això ve perquè aquests científics el que van fer és primer veure que hi havia una alga que anava cap a la llum, era, diguéssim, fotosensible. Veia la llum i s'anava cap allà, s'apuntava cap allà. I van dir, ha de tenir alguna manera de detectar aquesta llum, no? La van analitzar al laboratori i van veure doncs, que hi havia unes cèl·lules en aquesta alga que tenien uns canals que eren sensibles a la llum. Quan detectaven llum, s'obrien els canals i entrava un influx de protons i de diferents històries a la cèl·lula. La cèl·lula detectava aquests canvis i feia una sèrie d'accions a l'alga. Llavors se'ls va acudir, escolta, que hem de trobar una manera de detectar llum i traduir-la en un estímul cel·lular. I de la mateixa manera que amb altres descobriments, com el CRISPR, per exemple, que recordeu que era un mecanisme de defensa dels bacteris que tallaven l'ADN dels virus, van dir, escolta, fem servir això per tallar l'ADN com vulguem, doncs això és el mateix. Aquesta cosa que té una alga, que té la utilitat que té per l'alga, per què no ho fem servir per activar i desactivar gens a voluntat? La gràcia que ha sigut això ha revolucionat des de fa un parell de dècades tot el que és l'estudi neurològic, de la neurologia del cervell, de com s'activen i desactiven parts del cervell.
0: Hi ha una cosa bonica, la part emocional. Ja sé que ara ens has explicat la part científica, però tu i jo hem comentat aquest matí quan un d'ells, que és exactament en Carl Jeserdoz, no ho estic dient bé, els hi comunica als seus fills que ha guanyat el Premi Nobel. No s'entendrà gaire, però sí que es capta l'emoció i l'alegria. Això és el que passarà a tu un dia, no? Quan haguem de comentar. Ai, perdoneu que us hagi de tallar ara. Joan, està compareixent...
3: Està compareixent la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar i explicar en quina situació ara estan aquest risc d'aiguats en 11 comarques.
4: Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una és alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, dos a Vandellòs i dues persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt, molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins les 12 o 2 de la matinada, amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del CIVICAT, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda, molt grans en poques hores, superant els 40 en pocs minuts, perdó, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem amb una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials, per tant, el missatge que sempre donem.
3: La informació actualitzada de les complicacions a aquesta hora, que sobretot eren a les Terres de l'Ebre, en aquests municipis més afectats que ara estàvem escoltant, especialment a Xerta, on aquesta carretera C12 hi havia hagut rescat de diverses persones, però fins aquesta matinada l'alerta també és fins a tot el litoral, fins a Girona, i demà la situació ja serà una mica més tranquil·la.
0: I que no hi ha cobertura certa, estem intentant trucar a l'alcalde, als regidors, perquè si teniu familiars allà, que no hi ha cobertura, que segurament s'han quedat amb els telèfons inutilitzats.
3: Els vídeos de com baixa l'aigua en alguns carrers de Xerta, veiem alguna gasolinera totalment inundada i carrers estrets amb l'aigua baixant són
0: sí,
3: impactants.
0: Aigua
3: són
0: marró i que baixa molt de pressa. Aquí estem amb en Salvador Massip i en Jordi Mir fent Ciència i Connexions, avui una mica atropellades. Hem repassat el Premi Nobel de Medicina. És importantíssim el de física, també.
1: El de física, també, perquè és una altra idea boja que un científic...
0: Aquesta sí que és idea boja.
1: Perquè es tracta, la idea és, el Premi Nobel, per detectar, ser capaç d'inventar una màquina que detecta neutrins. El neutrí és una partícula elemental que és molt difícil de detectar perquè circula, evidentment, a molta velocitat i a molta energia i no interacciona amb altres nuclis, amb altres àtoms. Llavors, si no interacciona amb res, no la pots detectar perquè passa. O sigui, al llarg del dia travessem, i a través nostre passen milions de neutrins i no ho sabem perquè no interaccionen amb nosaltres. Aquest científic li va acudir que les molècules d'aigua que hi ha en el gel, si n'hi ha moltes i et poses prou detectors, hauries de poder detectar un neutrí molt de tant en tant que xoqués amb una d'aquestes molècules. I va dir que, i segons explica ell, va ser un experiment per fer-se el xulo. Va dir, saps què? Muntem un lloc a mig de l'Antàrtida, amb molt de gel al voltant, evidentment, i allà portem una sèrie de detectors i com que un neutrí en un moment o altre passarà, el veurem. I els van prendre en sèrio, se'l van prendre seriosament i van dir, ah, doncs sí, doncs vinga, anem a construir.
0: Se'l van prendre en sèrio. I ho van fer.
1: I ho van fer. I ell no s'esperava que hi hagués tants científics que trobessin la idea interessant. Ho van fer, van tardar una dècada. I no sé
0: una
1: quan,
0: dècada?
1: Una dècada a muntar aquesta estructura.
0: Que era posar-la sota...
1: Estan, bàsicament, és
0: un, a dos quilòmetres,
1: un quilòmetre cúbic de gel. I sensors repartits per tot el quilòmetre cúbic de gel. I un cop estava muntat, van tardar 2 anys a detectar el primer neutrí que passava per allà. Però ho van detectar. Van detectar una llum en sortir. I això comença ara, a partir d'ara, doncs, tota la ciència dels neutrins, que no es podia estudiar els neutrins perquè era fins ara una partícula teòrica que es podia predir.
0: Quàntica, però, no?
1: Allò que, sí,
0: que no la veus.
1: Són subatòmiques, són partícules més petites que una atòmica de les partícules bàsiques, que els electrons i tot això, no? I doncs, clar, ara per... La primera pregunta era si els neutrins tenen massa o no, perquè la teoria, uns deien que no tenia massa i altres diuen que sí que tenen massa. I aquí estan, doncs ara poden detectar neutrins, potser un cada 2 anys, però almenys, i són neutrins, a més, que venen de fora del sistema solar. O sigui, estem detectant partícules que venen de qui sap quants milions de quilòmetres de distància.
2: Extraterrestre.
0: És que mira, en Jordi Mir, que entén la vida, no?, els moviments socials i tot... neutrins, és a dir, el no ser tangencial costa. Ah, és aquesta part de la ciència. Amb Oppenheimer es parlava de neutrins, no? Mm-hmm, quan a la pel·lícula...
1: És part d'això, de la teoria bàsica de la matèria. Clar. Que fa temps que s'ha predit que existeix un neutrí, finalment se sabia que existien, havien d'existir segur, el que ningú els havia pogut atrapar.
0: Massip, avui, ara mateix estem informant d'aquest... clima tan extrem, jo penso que t'hem fet repassar una mica què està descobrint la ciència sobre els canvis que està patint el clima, no? S'han publicat molts articles, en Mir també li interessa molt perquè això té les seves connexions amb el que votarem, ja ho dic directament, m'avanço la teva connexió. O sigui, què destacaries d'aquestes investigacions?
1: Doncs com bé dius, s'estan publicant desenes i desenes d'articles. He estat mirant només els últims mesos articles importants a destacar. I n'hi ha diversos, per si algú té encara dubtes de que estem enmig d'una emergència climàtica amb conseqüències realment tràgiques. Una, per exemple, és que han estudiat el que és la diferència de temperatura dia a dia, es diu.
0: Sí.
1: Que si supera, diguéssim, el que és el 90% de la normalitat, o sigui, se'n va cap a aquest 10%, cap al que és extrem, això es diu temperatura, canvi de temperatura extrema, per exemple, un dia estàs a 28 graus, l'endemà estàs a 12.
0: Sí.
1: Això, amb el canvi climàtic, cada cop és més habitual, i això ja s'ha estudiat que és una de les coses que té més impacte amb els cultius, amb la qualitat de la terra i amb la salut humana. Els humans no portem massa bé, això.
0: Però això passa en un desert, per exemple.
1: En un desert passava abans i ara està passant amb temperatures en llocs cada cop menys desèrtics, més normals que se suposava que passava. El que han calculat en aquest estudi és que al voltant del 2100 aquestes diferències tan extremes hauran augmentat tant que afectaran el 80% de la població. O sigui, això que dius que passava amb deserts, el 2100 ens queda molt encara, no? Però ens queda molt
0: És a dir, ens fregirem al matí i ens congelarem a la nit.
1: O ens fregirem un dia i l'endemà ens quedem morts de fred, o aquestes coses aquests canvis tan extrems que, evidentment, portaran mortalitat, portaran pobresa, portaran problemes
0: socials. Això quan?
1: Això, en principi, això, fins a un 80% de la població humana d'aquí a final de segle estarem afectats.
0: Això és canvi climàtic?
1: Això és totalment directament canvi climàtic.
0: Mira. Ara, abans que et mengis el micròfon. Ara, connecta.
2: No, mira, estava escoltant la previsió que feia de quan passaria i sense qüestionar aquest període, perquè jo confio en la gent que es dedica a fer aquestes recerques i ho estableixen, una de les tendències que també estem veient darrerament és com algunes de les persones que fan ciència en aquest àmbit ens diuen algunes de les dades que estàvem dient que arribarien al 2050 ens estan arribant ara, és a dir, 25 anys abans, no? Per tant, hem de tenir molt clar que aquestes previsions estan fetes en un determinat context, davant d'una determinada realitat, però si la situació s'agreuja, si no fem la feina que hem de fer, tot això arriba i arriba abans i de pitjor manera. I això ho hem de tenir molt clar. No per fer discursos alarmistes, que jo crec que aquí estem tots en contra de l'alarmisme i de l'apocalipsis, sinó simplement per dir, la ciència ens està dient això. Hem anat al metge i ens ha dit que ens passa això. Per tant, la qüestió és ara com actuem.
1: Efectivament, crec que hi ha, de fet, hi ha estudis també, a més, que estan demostrant exactament el que diu el Jordi, que les previsions inicials eren optimistes, perquè estan anant pitjor, s'està accelerant més el canvi climàtic del que havíem previst. Aquell objectiu de no pujar més de 1,5 graus dels acords de París, si recordeu, ja ha passat a la història, 1,5 ja el tenim superadíssim.
0: Però és el que t'anava a dir, és que qui se'n recorda d'això?
1: Estem parlant de 2 ara ja, i un altre estudi que he trobat, clar, quan parlem de pujar la temperatura mitjana a 2 graus, tu penses, bueno, 2 graus, de 23 a 25, clar, això s'associa, estem parlant de la mitjana i global. La pujada de 2 graus s'associa a canvis extrems molt més freqüents, és a dir, això que dèiem de la variació de temperatura, això que dèiem, estem veient d'aquestes tempestes, aquests estius secs, aquests primaveres superplujoses o al revés, totes aquestes coses, el que és una miqueta, diguéssim, l'avís és aquesta pujada mitjana de 2 graus, que potser no li donem importància quan et diuen 2 graus, 1 grau i mig. Això és l'avís només del que hi ha al darrere, és la punta de l'iceberg que hi ha al darrere de tot aquest clima extrem, que és el que suposo que finalment s'està entenent que és el que porta el canvi climàtic. No? Durant molt temps estàvem dient, bueno, el canvi climàtic, els negacionistes deien, si no fa tanta calor o no està pujant la temperatura, és que no és això. El canvi climàtic, la mitjana de temperatura pujarà 1 o 2 graus, que d'acord, és una pujada relativament lleu, però això comporta tot aquest canvi de cicle de temperatura que tenim, que els llocs temperats passin a ser àrids, com estem veient, que hi hagi més precipitacions, que vagi amb una sèrie de problemes associats de salut, i això ja li regalo, passo la pilota de gol pel Jordi, un estudi diu que la pobresa, l'augment de la pobresa s'augmenta directament amb aquest augment de temperatura. Si arribem a aquest 1% extra de temperatura, aquest 2%, aquests 2 graus que, perdoneu, que havíem dit, això farà que pel 2030 hi hagi un 40% més de persones amb el llindar, sota el llindar de la pobresa. És a dir, que afectades pel clima, la pobresa climàtica, que evidentment afecta a territoris, països que ja estan amb problemes, però que ens afectarà a nosaltres també. Això tindrem problemes, els pagesos tindran problemes, la gent tindrà problemes en general. Tot això està augmentant, per tant, tindrà un impacte directe, no tan sols en la salut, no tan sols en el planeta, sinó en les nostres butxaques.
0: Això està a l'agenda dels polítics. Mira, passant-te la pilota també.
2: Doncs mira, m'agradaria pensar que sí, i vull pensar que en alguns, i segurament de diversos opcions polítics, hi pensen i treballen, però jo crec que un dels greus problemes que tenim, i ho hem vist ara que ja s'han convocat les noves eleccions, és que quan comença la campanya electoral, que gairebé podríem pensar que estem constantment en campanya electoral, però quan ja veritablement es dona com el tret de sortida, veus ràpidament quins comencen a ser els temes que cadascú posa sobre la taula. I ho vam veure ahir. Ahir hi ha temes principals per part, diguem-ho així, de l'oposició, era parlar de si hi haurà una manipulació electoral, si el president del govern farà tot el possible per mantenir-se, si això va de o defensar la pàtria o acceptar... I veus que no tenim capacitat o no tenen capacitat de tenir un debat argumentat sobre els problemes que tenim. I jo sóc bastant contrari al que anomenaríem les opcions tecnocràtiques, és a dir, no, que governin especialistes. No, no, jo crec que necessitem gent que es dediqui a la política, que amb el coneixement de les diferents àmbits que hi ha, per exemple, el coneixement científic, tingui capacitat després d'articular un debat públic i prendre decisions, no? Però el que no pot ser, des de la humil posició, és que visquem un tipus de campanyes electorals i una conversa pública que està fonamentada en l'enfrontament, en la desqualificació i en intentar fer veure que els altres són el pitjor que li pot haver passat a la teva societat. Perquè això ens condemna a no fer front als problemes que tenim.
1: Jo crec que, a més, ho deies la setmana passada molt clarament, Jordi, els problemes de vivenda, els problemes del lloguer, dels desnonaments, fa 15 anys, el 15M, ja en parlàvem. Què ha passat en 15 anys entremig, no? O sigui, sembla només que ara que hi ha, igual que els immigrants, la immigració, el problema de immigració, Ceuta, etc., quan algú en pot treure un rèdit polític, en contra o a favor, és quan de cop i volta te'l trobes de primera fila, aquest tema. Un tema que dius, si realment volem solucionar el problema de la vivenda, evidentment necessitem decrets, necessitem tapar forats, però això cal un treball conjunt de tots els partits polítics a llarg termini, perquè si necessitem més vivenda, hem de començar a construir vivenda, falta vivenda social, això no es construeix d'un dia a l'altre, això no s'arregla amb un decret, o sigui, tu pots arreglar els lloguers, el que sigui, però seguirà faltant vivenda, seguirem tenint els mateixos problemes, i això sembla que només surt quan hi ha una possibilitat d'elecció, quan algú ha de donar un vot. Llavors, si tothom, els que estan en contra s'ho donen en contra, els que estan a favor s'ho donen a favor. I crec que en aquests moments el que està demostrant això és la baixa qualitat que tenim, no diré només a Espanya, sinó de la política en general, el que dius tu, que s'està fent una política de confrontació en lloc d'una política de resoldre problemes. Els problemes només s'utilitzen per atiar aquesta confrontació que dona vots.
0: I ciència, ciència i ciència, per acabar-ho, perquè en Joan ens ha d'actualitzar la situació.
2: I política rigorosa que ens permeti tenir els debats que necessitem.
0: Sàpigues que en Mir m'ha dit aquest matí això, ciència, ciència i ciència.
1: No, jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, que els polítics han de fer política, els científics han de fer ciència.
2: Però s'han de comunicar.
1: S'han de comunicar.
0: Miri, va ser, gràcies, fins dimarts que ve. Us robem aquesta estona per connectar, gràcies, de veritat.
3: Sí, fer resum del que han explicat en aquesta roda de premsa els membres de Protecció Civil d'aquests aiguats que ara mateix estan actius al litoral i s'han hagut de rescatar 21 persones, 18 rescats a Xerta, 2 a Vandellòs, 2 més a Cambrils, i el que han explicat és que ara mateix molts municipis de l'Ebre estan sense llum, Xerta i Benifallet sense telèfon, també. Una de les que ha comparegut és la directora de Protecció Civil, la Imma Soler.
5: Bueno, doncs per part de Protecció Civil seguirem aquest vespre nit amb aquesta situació per preveure possibles necessitats. Sabem que en aquests moments, donat la pluja que ha caigut, hi ha molts punts on s'està acumulant molt l'aigua. Ja tenim avisos hidrològics de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens indiquen aquest increment de rius, rieres i barrancs. Per tant, demanem molta precaució en aquestes zones perquè és una situació en la que es poden produir accidents. Per tant, doncs, no, que la gent no s'acosti i sobretot que no creuin en cursos de rius ni que tampoc es posin en guals ni en zones que estiguin inundades. Això és molt important. Continuarem amb aquesta vigilància. En aquests moments també hi ha alguns efectes en els serveis de la zona. Per exemple, hi ha situació de manca de subministrament elèctric en moltes poblacions de les comarques del sud. Estan treballant des de FECSA-Endesa. Ens comenten que en alguns punts tenen dificultat, donat l'aigua que hi ha en aquests moments que s'ha contingut en el territori, per accedir, i que gestionarà també, aviam, com poden fer aquestes intervencions per poder restablir aquest subministrament el més aviat possible. Alhora que hi ha aquesta dificultat amb el subministrament elèctric, també hi ha en alguns punts manca també de telefonia. Per exemple, Xerta i Benifallet sabem que estan en aquesta situació de manca de telefonia, com pot ser possiblement en alguns punts donada la manca de llum que es vagi produint. Anirem seguint també aquestes avaries per tal de que ens comentin aviam si poden estar restablertes el més aviat possible.
3: Doncs això és el que ha explicat des de Protecció Civil, aquesta falta d'electricitat i també de corrent de telèfon en aquests municipis que són els que s'han vist més afectats, a Xerta, Benifallet, però insistim que fins a les 2 de la matinada s'ha enviat l'alerta als mòbils també a les comarques de més al nord, centre del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat i també el Gironès i la Selva. I l'avís de possibles crescudes, sobretot al Baix Camp. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa de risc hidrològic per l'augment de cabals als rius en aquesta comarca especialment.
0: Doncs ja us he convidat, no?
1: No ens hem anat, ens hem quedat aquí.
0: Però heu vist, eh? O sigui, tot avui realment no pensàvem tampoc que arribarien les alertes d'aquesta manera, o sigui, no podíem haver encertat més amb el tema. Així que ens veiem dimarts que ve. Gràcies, Miri Massip. Nosaltres fem ara el dia en 5 minuts amb en Martí Oliver i avui juga Espanya. Podeu seguir el Carrusel Deportivo a la SER, aquest partit, Croàcia-Espanya, i si voleu escoltar Hora 25, a SER Catalunya. I això t'interessa a tu.
3: Aviam, sí.
0: Comiat de Messi amb l'Argentina a la 1 de la matinada.
3: Aquesta matinada, sí, sí.
0: Amb narració d'en Flaqui a SER Catalunya. Meravellós. Així que res, una pausa i de seguida actualitzem aquestes dades sobre els aiguats.

0: 18 de octubre, acompáñanos en nuestra 59 edición y descubre por qué seguimos siendo el mejor festival de cine fantástico del mundo. ¿Nos concedes este baile? Colabora la cadena SER.
1: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
2: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
3: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
5: És dimarts 6 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
6: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
5: Un nou episodi de pluja torrencial està escombrant Catalunya. Protecció Civil ha enviat un alert a 12 comarques. L'episodi ha començat al sud del país, s'anirà movent cap al nord. De moment plou molt, però en llocs molt concrets, sobretot de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona. Estem molt pendents que arribi a l'àrea metropolitana. En aquests punts ja s'han superat els 40 litres en 30 minuts. Sentim l'aigua baixant, per exemple, pels carrers de Xerta, al Baix Ebre, on els bombers també han rescatat diversos vehicles que estaven atrapats a la sortida que la C-12 té a l'altura del municipi. Aquesta tarda els bombers han fet més de 100 actuacions, s'han rescatat a 21 persones atrapades a vehicles. A Tarragona i Terres de l'Ebre ara mateix no hi ha cap salvament pendent, no hi ha hagut danys greus i estem molt atents de com això pugui condicionar a l'àrea metropolitana. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segolà, ha assegurat fa uns minuts que l'episodi serà fort fins a la mitjanit i demana molta precaució.
7: S'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu occidental.
5: La predicció és que demà encara plogui, però que ho faci ja sense aquesta torrencialitat. Tot això mentre els municipis es recuperen de la pluja dels últims dies. A Granollers, de fet, han tancat els serveis municipals aquesta tarda. També han anul·lat totes les activitats culturals i esportives per precaució, mentre que prop de mig miler de persones estan intentant trobar el noi que va desaparèixer el cap de setmana, un menor amb autisme que va sortir de casa la matinada de diumenge espantat per la tempesta. Els Mossos han demanat ajuda a tothom i també han difós la descripció d'aquest nen. És moreno, amb cabell negre, rinxolat i que vesteix samarreta turquesa i pantalons curts taronges. Recordem, ara mateix hi ha moltes poblacions de l'Ebre que s'han quedat sense llum, també algunes sense cobertura. Tot això mentre Barcelona, l'Ajuntament assegura que encara ara hi ha 2.500 veïns sense llums, amb talls des dels aiguats de dissabte. Ja han obert un expedient informatiu a la companyia per saber què està passant.
8: Hem estat de forma permanent demanant informació a la companyia distribuïdora per saber com està la situació i com es resoldran aquestes incidències i quant de temps tardaran en resoldre-les. Entenem perfectament el malestar i la indignació d'aquells veïns i veïnes que estan sense llum, en alguns casos des de fa 48 hores.
5: Són declaracions de Laia Bonet. L'altre gran tema d'avui és l'amnistia. Després de la decisió del Constitucional d'avalar que es pugui amnistiar la malversació del procés, el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El líder de Junts ha parlat fa una estona des de Waterloo, però no ha aclarit la gran incògnita que és quan pensa tornar, tot i que fons del seu entorn asseguren que esperarà com a mínim a que el jutge Llarena li apliqui l'amnistia i arxivi la causa.
9: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar: el que pueda fer que haga ja no dona per més.
5: És Puigdemont que diu que la resolució del Constitucional suposa una derrota per tots aquells poders que han intentat portar-lo davant dels tribunals. També ho han celebrat dos altres implicats, Oriol Junqueras i Jordi Turull, que de moment continuen inhabilitats a l'espera que el Suprem faci efectiva aquesta decisió del Tribunal de Garanties.
10: Hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
11: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia.
5: I en un clima ja preelectoral també s'ha referit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
12: Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional,